0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: Ja som.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I think I might.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
1: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Rock.
1: Pues...
2: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
3: I de la sang del drac en sortí un roser.
4: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
5: De bon grat, accepto el vostre present.
6: Ei, Àlex.
7: Ei, Anna, com estàs?
6: Bé, i tu?
7: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
6: I tant que sí.
7: Saps quin és?
6: Suposo que la rosa.
7: Efectivament, la rosa.
2: Museu particular.
7: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
6: Uau.
7: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història. No? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
6: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
7: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no? que t'encarreguen.
6: Sí.
7: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec primer.
6: Vale.
7: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
6: Explica-m'ho.
7: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
6: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
7: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus que els tingués doncs ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no?, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
6: Uau.
7: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta,
6: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta...
7: Una miqueta de discreció, no?
6: Sí.
7: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
6: Que no faltin les roses.
7: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol.

0: de París, al castell de Melmassó, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, de cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega a un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
1: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
0: Ai.
1: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
0: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que ha caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments no, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar i celebrem l'amor cada dia, però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
1: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
0: Ho podríem parlar.
1: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
0: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
1: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
0: Vives en un poble de 800 habitants. Quantes parades
1: 800?
0: De...
1: 800? 400,
0: perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
1: Una.
0: Bueno, doncs prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la Diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
1: Què dius ara?
0: Venent roses i això.
1: Quatre dies.
0: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no?, en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
1: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És, bueno, és or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947. I ell va treballar molt sobre la figura de Bach i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh!
1: Acloris. Inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
0: Oh.
1: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies. Jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que el nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement. I en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual superben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te passes la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i
1: no. No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: Eh? Aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Bueno, sinó,
0: i algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit. Tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes,
0: sí, ja,
1: coses.
0: Però...
1: jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig. Perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un gran símbol, un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la
1: cronologia... Em moc bé per aquí. A final del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó
0: a la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també va a faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
1: no ho sabem.
0: No es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ell el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts, si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Efectivament, el centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim. Només el centre de lectura o més espais?
0: Sí, el centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina n'hi ha molts. No? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi. És el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés. I és com això, com una fira... de novetats, també.
1: Recomanem, sí, sí, no?, abans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig i les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes algú, normalment si és algú que està viu, sangne. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset. Caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum. Preciosa, és difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop, no vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algú que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix,
0: tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç Dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de verd i blau. Hi ha una dita que diu: verd i blau fa ceba bau. I jo trobo que no hi ha res més meravellós que el verd de la naturalesa i el blau del mar. I la combinació dels dos a mi em té més que enamorada. I saps què? Que són els colors que més faig servir quan dissenyo les meves joies. I si barregem el blau i el verd, què en diem? Surt el color turquesa, que és un color fantàstic. I mira, segons la psicologia del color, el turquesa és un color refrescant i tranquil·litzant. I a més, pot ajudar per reduir els nivells d'estrès i augmentar la claredat de pensament. A més, aquest color promou la sensació de novetat, innovació i creativitat. Sí que ja ho veus, ho tenim tot amb el color turquesa. Queda molt clar que el verd i el blau és naturalesa, mar, relax, ment desperta i creativitat. Per tant, de babau, res a res de res. Ara, i si ho diem al revés? Blau i verd, faça despert. Aquí sí que ens quadra més, oi que sí? Doncs ja ho veus, reflexions que tinc i que m'agrada compartir-les amb tu. I a tu, t'agrada la combinació del verd i el blau?

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Obrim les portes amb Caterina Albert, que va voler ser coneguda sota el pseudònim de Víctor Català. Però què en sabem realment? Per què aquest renom? Quines altres obres, a banda de Solitud, van marcar la seva trajectòria literària? Ho descobrirem acompanyats de la historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona, Mita Casacoberta, que actualment dirigeix la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. Nascuda a l'Escala l'11 de setembre de 1869, fou la gran de 4 germans i va créixer en una família liberal, amb uns pares que li van permetre experimentar i aprendre en llibertat. És un fet molt present en la vida de Caterina Albert i que l'autora va recordar sempre. Fem un petit repàs d'aquests inicis amb Mita Casacoberta.
1: Veus indispensables.
2: Provenia d'una família de propietaris rurals.
1: Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona.
2: Rurals, pensem en gent tradicionalista, més aviat carca, etc. I no, aquesta vegada resulta que aquests propietaris rurals empordanesos eren republicans i, per tant, molt liberals. Per què dic això? Ella va ser la filla gran de 4 germans. Van venir 2 nois després i una noia al final. I, de fet, era la pubilla. Ella, a diferència dels altres, va ser la que no va anar a la universitat. Evidentment que va tenir una educació tant a casa molt bona com també a l'escola de l'Escala, però no estava destinada a ser el que després ella va voler ser. Va tenir una educació realment molt bona, perquè va tenir professors particulars de música, de pintura, d'escultura i, sobretot, una gran biblioteca que li van deixar utilitzar sense cap mena de problema, perquè en aquella època, justament, el problema de les dones burgeses era que l'educació servia per tallar-los les ales. Doncs en aquest cas no. Per tant, ella té uns escrits preciosos ja del final de la seva vida, de records de quan ella era petita i les malifetes que havia fet pintant, dibuixant les parets de casa seva, la plantofada que li va clavar el seu pare, etc. Però era una persona amb una capacitat artística, creativa, absolutament brutal. Per tant, com que ningú no li va tallar les ales, doncs ella va llegir, va escriure.
1: Víctor Català, autores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou.
3: No vull que em segresteu el pensament dintre de fets o fórmules pactades. Vull, com les aus, les ales alliberades per volar en tot moment, ara dreta, ara esquerra, per l'espai ple d'infinites rutes invisibles. Fragment del poema Insubmissió, inclòs dins el llibre blanc, Víctor Català.
1: Veus indispensables.
0: Curiosa de mena, Caterina Albert es va impregnar de l'ambient que l'envoltava, relacionant-se estretament amb la gent del poble i escoltant els contes i les rondalles de la seva àvia, una font d'inspiració que la va portar a escriure. Mita Casacoberta ens desvetlla alguns detalls de la seva joventut i dels seus inicis en el món de l'escriptura.
1: Mita Casacoberta.
2: La cosa divertida, des del meu punt de vista, és clar, és que quan comença a publicar, que comença a publicar molt aviat, ho fa en revistes humorístiques, satíriques, com l'Esquella de la Torratxa, sempre amb pseudònim, no Víctor Català, sinó d'altres pseudònims, i el que és absolutament al·lucinant i que ha sortit ara amb una tesi que va fer la Irene Muñoz, és que també escriu a la premsa republicana articles en castellà, perquè el republicanisme en aquell moment era en castellà, de tipus polític, i es posa amb tothom, i és divertidíssim. I comença a escriure en català. Per què? Doncs perquè durant els anys de la seva adolescència doncs es produeix un fenomen a Catalunya que és la construcció de la cultura del catalanisme que a partir d'això, dels anys 80, per tant, ben bé quan ella és a la seva adolescència, doncs es converteix en el modernisme. I això la fascina, perquè és tot el moviment artístic, la idea de l'art total, etc.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Víctor Català.
0: Amb 28-29 anys, Caterina Albert es presenta als Jocs Florals d'Olot, uns certàmens que significaven un gran reconeixement per als guardonats. I ella n'era molt conscient. Escoltem la historiadora i investigadora en literatura contemporània, Mita Casacuberta.
2: I sabia que aquí podia passar alguna cosa i va enviar... És que sapiguem, perquè no se sap mai, després si, quantes peces hi envien, però dues van guanyar. Una, que era un poema, que després ha passat una mica desapercebut perquè l'important va ser que hi va enviar el monòleg La infanticida. I aquí hi va haver un escàndol brutal. Per què? Perquè hi va haver tres membres del jurat que varen dir que aquell monòleg era una meravella i que valia la pena de premiar-lo, encara que el realisme, parlaven així, d'aquell monòleg, era absolutament punyent i que podia provocar això, problemes, diguem, de recepció, no? Tanmateix, va guanyar. Què fan els Jocs Florals? Tu envies una obra amb un lema i un sobret on hi ha el lema i a dintre el nom. Esclar, quan van obrir aquest sobre, de poc es moren, perquè van veure que era una dona, Caterina Albert i Paradís. Aquesta és l'única vegada, diguem, que Caterina Albert s'exposa d'aquesta manera en uns Jocs Florals, sobretot en aquest moment que ja és tan important de la seva trajectòria. És el 1898 i l'escàndol que això va provocar a Olot, clar, hi havia dos que ja estaven en contra, I per tant, quan es va saber que no només era un monòleg que parlava d'un infanticidi, sinó que, a més, és escrit per una dona, doncs aquí van fer tota una campanya i ella va decidir que no anava a buscar el premi i que ja no es tornava a donar a conèixer amb el seu nom. I més endavant va sortir el pseudònim Víctor Català.
0: El monòleg teatral La infanticida té com a protagonista la Nela, una noia que viu al camp amb el seu pare i el seu germà i que s'enamora perdudament d'en Reiner, amb l'esperança que aquest l'ajudi a deslliurar-se de la pressió patriarcal i marxar del molí on viu. Nela es queda embarassada, Reiner l'abandona i ella intenta avortar, però no ho aconsegueix. Amaga l'embaràs, el part i la criatura, però finalment, abans que el pare la descobreixi, llença sa filla a la mola del molí. L'escàndol dels Jocs Florals davant l'autoria de la infanticida ens mostra el context de l'època i el motiu pel qual Caterina Albert va decidir utilitzar, tal com ens explica Mita Casacuberta, la màscara de Víctor Català.
2: En aquells moments, per una dona, i sobretot per una dona burgesa, i sobretot per una dona burgesa que no segueix els dictàmens del políticament correcte a l'època, doncs era un problema publicar determinades coses, perquè hi ha moltes dones que publiquen, hi ha moltes dones premiades als Jocs Florals, tot depèn d'allò que escrius. Per tant, ella sempre té molt clar que hi ha un personatge que és Caterina Albert i Paradís i que ha de fer unes determinades coses i que les fa, entre altres, cuidar l'àvia, cuidar la mare, cuidar les tietes, però, ei, no només això, sinó que és la persona que portava, que es va encarregar de tota la qüestió administrativa de les propietats. Per tant, és la senyora Caterina Albert i Paradís. Això per una banda, per tant, ho tenia claríssim. I què fa? Doncs ella continua escrivint, escriu monòlegs, escriu poesia, escriu narracions. Com que ha decidit que no tornaria a utilitzar el seu nom, no es tornaria a mostrar, s'hi posa una màscara, que és Víctor Català.
0: Màscara que va manllevar el nom a un dels personatges de la seva novel·la inacabada, Calze d'Amargor. La història d'aquesta tria és ben curiosa. Arran d'una visita, una amiga de la família llegeix els poemes de l'Ocant dels Mesos. Els hi demana i al cap d'un mes li fa saber que el poemari ja està imprès i que no es pot pas negar a publicar-lo perquè li faria perdre els diners. És en el moment en què ha de decidir en quin nom signar que fa la tria de Víctor Català. L'Ocant dels Mesos fou publicat per l'editorial Avens.
1: Veus indispensables. Víctor Català.
0: Després del poemari Lo Camp dels Mesos, Víctor Català comença a aparèixer a la revista modernista Joventut.
1: Mita casa coberta.
2: Comença a aparèixer a la revista modernista Joventut el nom de Víctor Català en poemes. I, sobretot, amb uns relats terribles, meravellosos, que són els drames rurals. 1902.
0: Un pseudònim, una màscara, que ens mostra en la seva literatura la part més fosca i cruel de la vida.
2: El que fa Víctor Català els seus llibres, en general, és una introducció, un pròleg, que sempre adreça al llegidor i que parla en masculí i que exposa quin és l'objectiu de la seva obra. En el cas dels drames rurals és molt divertit perquè és molt irònica, s'adreça a la jove damisel·la ciutadana i li diu que faci el favor de no llegir aquells relats perquè no ho suportarà. Perquè precisament ella, ell, perquè parla en masculí, que és, bàsicament diu, un vagabund, un caminant, que va pels camins, que es troba pedres i pedruscalls i, per tant, problemes. El que fa ell és recollir aquestes pedres i explicar-les. Caires vius és el títol d'un altre dels seus llibres, no? Per tant, faci el favor de misar la ciutadana de treure els ulls d'aquest llibre perquè es trobarà amb el que és la veritat de l'existència humana. I la veritat de l'existència humana és les relacions de poder, és la violència, és, en fi, allò que ens defineix com a persones. És clar, estava fent un discurs que era justament el contrari del discurs de l'harmonia, de l'equilibri còsmic, de la, diguem-ne, del respecte a la tradició, del respecte a la religió. Per tant, les dones han de ser d'una determinada manera i els homes també. I en la cultura del catalanisme del que es tracta és d'exercir també un cert control social. I, per tant, ella està als antípodes de tot això.
0: Drames rurals és un recull de 12 contes, 5 dels quals ja s'havien publicat de forma individual a la revista Joventut. Entre ells, el que porta per títol La vella, que amb el seu subtítol de drama rural és el que dona nom al recull. Una obra impregnada del segell Víctor Català, on la crueltat humana, els fets fatídics, la brutalitat o el dramatisme hi són ben presents.
1: Veus indispensables.
0: De drames rurals en podem destacar la relació que es va establir entre Joan Maragall i Víctor Català, però deixarem que sigui la Mita qui us desvetlli l'anècdota.
2: Quan ella va publicar els drames rurals hi va haver un personatge, Joan Maragall, que ja se sentia fascinat per la poesia d'aquest personatge que ell no coneixia, aquest nou escriptor, aquest nou poeta que signava Víctor Català i que d'alguna manera ell s'hi veia reflectit en la seva poesia. I quan aquest Víctor Català va publicar els drames rurals, va escriure Joan Maragall una ressenya, una crítica al Diari de Barcelona, el Brusi, on li retreia, deia, el títol és «Un libro fuerte e incompleto». I incompleto volia dir aquesta literatura només focalitza la cara fosca de l'existència humana i, per tant, li retreu. Clar, aquí comença una història que és gairebé, podríem dir, una història d'amor-odi entre Maragall i Víctor Català, sense que Maragall sàpiga que és una dona amb qui està parlant, en què, finalment, Víctor Català li diu «Escolti, és un dret necessari de l'artista escollir el punt de vista des del qual expressa la realitat». I és quan li explica allò, si la realitat és una casa als quatre vents i en tres hi toca el sol i només en una hi ha l'ombra, Diu, jo he triat com a artista la banda de l'ombra. Bé, llavors, és clar, és molt divertida, realment la relació és molt interessant perquè són dos grans intel·lectuals. El que és més divertit, això ho dic, és que ell, fins molt tard i fins que no li diuen, ja ho sabia tothom, però suposo que Maragall vivia en una altra esfera. I que era una dona amb qui estava parlant.
3: El cor humà és com una casa a quatre vents, per tres, i dona ara el sol, ara l'ombra. Però el quart està reservat a l'ombra exclusivament.
1: Veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Si hi ha una obra que s'associa directament a Víctor Català, aquesta és Solitud.
1: Mite a casa coberta.
2: La seva gran obra, jo penso que és Solitud, és la seva gran obra i és una de les grans obres de la literatura catalana contemporània i no hi ha volta de full aquí. Jo penso que l'obra de Víctor Català, és a dir, l'obra literària de Caterina Albert és la construcció de Víctor Català, d'aquesta veu, d'aquesta mirada, i que la seva obra és com un mosaic. Ella hi va posant peces. I una peça important, importantíssima, és Solitud. Solitud pren sentit dintre de tot aquest mosaic. I és l'única peça en què podríem dir que hi ha aquest raig de llum, aquest raig d'esperança, en relació amb el que és la condició humana.
0: Solitud es va publicar en els fulletons inclosos a la revista Joventut entre el març de 1904 i el maig de 1905 i com a novel·la l'any 1908. La Mila i el seu marit Gaietà, un home dropo i amb poca personalitat, es fan càrrec d'una ermita en una muntanya feréstega i solitària. Lligada a una vida d'infelicitat, Mila busca satisfer el seu desig d'amor, de ser mare, de formar part d'alguna cosa, de construir quelcom.
2: Estem parlant d'una novel·la que és un viatge iniciàtic d'una dona. Aquesta dona és la representació del superhome nietzscheà, perquè aquesta Víctor Català, Caterina Albert, és que llegia Nietzsche i és que llegia o llegia tot. I, per tant, què fa? El superhome no és un home, no és l'intel·lectual, no és l'artista modernista. És una dona pràcticament analfabeta que, en unes determinades circumstàncies, es veu en el cas d'acabar de conèixer quina és la situació del sentit de l'individu en el món. És la gran pregunta, però com la respon? A través de la construcció d'un personatge, que és una dona, que és una dona que té una capacitat també creativa, que és capaç de veure la realitat i de gaudir de la bellesa. És una dona que té desig sexual. És una dona que, a més, vol ser mare i que es troba amb unes circumstàncies horroroses, amb un marit que és un gandul i a més, un impotent, que s'enamora de qui no s'ha d'enamorar, que acaba amb una violació, i, per tant, l'experiència del mal total, però vull dir que podem entendre perfectament i que d'aquí en surt una nova Mila que és conscient d'ella qui és i de la força que té la natura i com la natura pot utilitzar les persones i les pot esclafar per reproduir-se, i és, al final, la gran decisió que ella pren de ser ella mateixa, ser conscient de qui és, ser ella mateixa. La gran decisió és baixar de la muntanya, deixar-ho tot i començar una nova vida. Clar, és una meravella.
1: Veus indispensables.
0: Solitud no només destaca per ser una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, també ho fa perquè en el seu final hi trobem una Mila que baixa de la muntanya molt diferent a la Mila del començament de la novel·la. Ens mostra la part més salvatge i cruel de la vida i ens presenta un final on s'hi entreveu l'esperança.
2: Jo crec que és una... he dit que era de les obres de la literatura catalana les millors, però és que, clar, de la literatura europea, diria. Perquè sempre parlem de Virginia Woolf, molt bé, fantàstic, meravellós, però estem parlant d'una obra del 1905.
0: Trenca esquemes.
2: Absolutament. I, a més, és una obra que, en aquests moments, és absolutament actual.
3: Tot de cop la Mila va aturar-se i després a girar en rodó. Una gran impressió la suspengué. Reina del cel, el camí que havien fet. Sota seu, no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'ajeien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre, que com una boira negra se les hi estenia al damunt, amortallant-les. La Mila i Cercà, en aquell desert blau, l'ataca alegre d'una fumarola, d'una caseta, d'una figura humana, però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud, murmurà, aterrada, i sentint que el cor li devenia d'improvís, tan o més obac que aquelles pregoneses.
1: Veus indispensables. Víctor Català.
0: Una altra obra cabdal i potser més desconeguda de Víctor Català és un film 3.000 metres.
2: Falta una obra fonamental, també, que és un film, 3.000 metres. És una obra molt interessant, és una obra que ella escriu l'any 1918 per una revista d'en Francesc Mateu, que es titula Catalana, i no sortirà editada en forma de llibre fins al 1926. És una novel·la moderníssima, és una novel·la que construeix un personatge masculí i que és la, diguem-ne, representació del mal, però sobretot és una novel·la antinoucentista. En el moment en què el noucentisme està construint la idea de la Catalunya ciutat i la Barcelona ideal, el que fa és focalitzar el mal a la ciutat, ja no com a drama rural, sinó com en el món urbà, i per tant està donant la volta a un discurs que és el discurs del noucentisme. Per tant, aquí rep de tots cantons, i un film igual com l'infanticida, ella no els posa a les primeres obres completes que se li dediquen al 1951. No els hi posa. No és fins al 1972 que Maria Aurèlia Campmany, ella ja és morta, col·loca aquestes dues últimes peces.
0: Publicada en fulletons a la revista Catalana entre l'abril de 1918 i el juny de 1921, té com a protagonista en Nonat Ventura, un fill bastard que fou abandonat en un hospici i que viu obsessionat en descobrir els seus orígens per fer-se justícia. Les enraonies diuen que els seus pares són rics i temps li falta per abandonar Girona i instal·lar-se a Barcelona. El seu objectiu? Trobar els seus progenitors i abandonar una vida de pobresa. Una fita que l'acabarà convertint en un lladre ben refinat anomenat el Senyoret. Ambientada en el cine mut i amb un llenguatge molt viu, l'autora surt dels ambients rurals i ens mostra una Barcelona plena de personatges peculiars que ens endinsaran en els baixos fons de la ciutat. Prostitutes i lladres, burgesos i menestrals ens obren les portes de la Barcelona de la Belle Époque, des dels carrers foscos fins les cases de la burgesia. Llums i ombres a les que dona forma amb el seu segell particular, entre la brutalitat i la meravella. Sense filtres.
3: D'aleshores en avall, en Nonat esperà el seu papà milionari que anés a recollir-lo també. Li semblava que seria d'avui a demà. D'avui a demà sempre. Però com passessin dies i mesos i anys sense que realitzés tan natural esdeveniment, es decidí a preguntar a una monja. «Quan vindrà a buscar-me el papà?» «Quin papà?» havia fet la monja amb un pam d'ulls. «El meu? I ara?» «I qui és el teu papà?» «Un papà, com el d'en Jordiet?» La monja tingué una mirada maternal, d'infinida compassió. «Ai, sagrat cor de Jesús, tu no en tens cap de papà, fillet. Tu t'has d'estar amb nosaltres.» En Nonat sofria un tal rampell d'ira que pensaven que es tornava boig. Tardaren hores en poder apaivagar-lo. Després no lograven fer-li prendre res. Desvariejava, volia fugir del llit. Passada la crisi, mudà enterament de geni, estornat a Citurn, concentrat, recelós, esquerp. Odiava les monges. L'havien enganyat. Ell tenia papà. El tenia, ben cert, però no sabia on. I si no anava a buscar-lo al seu papà a l'hospici, ell fugiria de l'hospici i aniria a buscar el seu papà. I projectar i intentar l'evasió diverses vegades. Les monges tingueren que vigilar-lo especialment, i ell es venjava de les monges fent tantes dolenteries com podia.
1: Veus indispensables.
2: Caterina Albert és un personatge brutal. Escrivia d'una manera... Bueno, escrivia sempre. I escrivia cartes i escrivia ficció i feia de tot. És que és impressionant. L'arxiu que en aquests moments és dipositat a l'Escala, a l'arxiu de l'Escala, bé, és un pou sense fons. Soc capaç de dir una cosa que potser és una mica agosarada, però jo posaria en el mateix nivell Josep Pla, ningú no el qüestiona, i Víctor Català en aquest sentit. També des del punt de vista de la capacitat que té de guardar tots els seus documents, de ser perfectament conscient de qui és com a escriptora i com a artista i el que està fent, i amb una capacitat de saber que tard o d'hora, hi haurà gent que acabarà posant les peces que falten en el seu mosaic.
0: Caterina Albert i la seva màscara Víctor Català ens han deixat un llegat literari encara vigent actualment. L'infanticida, drames rurals, Locant dels mesos i un film 3.000 metres no són les seves úniques obres. Enric Casasses ha recuperat 18 poemes de Caterina Albert a Bèsties 18 Català, publicat per Edicions Poncianes. A Club Editor hi trobareu Mosaic, Proses literàries i l'únic llibre escrit en primera persona, i també els seus contes. Nosaltres us animem a descobrir una autora amb un caràcter ferm, intel·ligent, divertida i amb un domini meravellós de la llengua.
1: Víctor Català, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: és que...
1: ¿Sabías que los peixos payaso pueden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del PlaSeCat per un incendi a l'empresa química Lipmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Meteocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions: si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt i l'Obac. I en esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: L'emperadriu infantil del regne de la fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979 quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. Almenys la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això, entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que, de fet, sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de l'Himmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a la història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adaptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
1: Escolta'm,
0: oh,
1: estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
0: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
1: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria.
0: Sí.
1: És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això,
0: no.
1: Sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
0: T'imagines emportar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
1: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceron llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
0: Ai, va, que bé.
1: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatania Edicions, que per aquí vaja els coneixeu
0: tant,
1: bé,
0: macos, bona gent.
1: Des d'aquí una salutació i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig

0: Windsurf, penses que no caça, no?
1: No, no, no.
0: Doncs mira, el 83, sí, sí, el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
2: Així és
0: que, si voleu...
2: No?
0: Tilitxo
2: 83.
0: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè està tot preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això i bé, va ser una epopeia. I, wow. Escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa.
2: Clar,
0: i
2: clar,
0: és
2: clar.
0: Que aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
2: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius i
0: vinga,
2: ens donen
0: va,
2: tantes idees. Sí.
0: Els emplacem, recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu també pel WhatsApp que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
2: Fins ara, Enric, que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això si tornem al present 2025 i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, No allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital, que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
2: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
2: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no?, sobre el trencament del govern municipal.
4: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
5: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant o almenys sense cap atenció especialment evident que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
4: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
2: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
4: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de Cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més

0: eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no?, en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
1: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
0: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
1: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbai, Girona FM, moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
2: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
3: Totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
2: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que, recordem, va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
1: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
2: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics en capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa 2 ambulàncies de manera preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fos i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
1: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
2: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
1: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en terres lleidatanes. Des de UAU, saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
4: Que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitec HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sòl industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sòl destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitec HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fusellatge estret com ample, inclosos els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
1: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagesos ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
4: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses en guany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
1: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
4: Adéu, gràcies.
1: Tornarem a UAU Lleida després, pel que fa a més qüestions d'actualitat, i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
5: Bon dia.
1: Seguim parlant d'incendis.
5: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi, aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
6: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, al mateix moment, el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
5: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
1: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
5: Doncs
1: Carme,
5: sí.
1: Carmeta, Carmenxo, no se m'acudirà.
5: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
1: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
5: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrall i d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
1: Sant Patrons i tal.
5: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
1: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té, no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs... on celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
5: Sí, sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
1: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
5: Des d'aquí, felicitats.
1: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
7: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una pentinada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra, ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Munt, us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, com... perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que estan una mica més difícils les coses, si no és per una cosa és per una altra, i és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos. I primer li volia fer una pregunta. Primer de tot, el saludo, Néstor. Bon dia i benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, a què s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs, afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet, ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent i com que l'estrès hídric, ¿vale?, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas el que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, ¿vale?, va estressar l'arbre i això va produir que els fruits no creixessin tant i ara estem collint i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: ¿vale?,
1: el calibre, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre pues, no és l'esperat i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferència, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit. Aquí s'ha de,
1: vale,
2: tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també, aquest excés de calor s'estressa i, si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no d'on varem, però dic, uns anys enrere no era comuna o no us preocupava o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar la herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha mesures de correcció, però amb això esperem i la setmana passada avui van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó, esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem.
1: Sí.
2: Pues, això, aquestes malles que serviran per la pedra, evitaran que el, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquest, que aquest, que aquests arbres tinguin, tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, sí, és una malla per les pedregades, també. Però que també podrem, també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pera, conferents, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Però a veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... Nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés... Jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè soc més bàsic. Portés... mira, aquí davant que tenim... No puc dir noms. Vale? Amb una ferreteria, 100 tornillos, sense saber el cost que valen aquells tornillos, i dient-li lo de la ferreteria. Bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens... que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'Estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres en aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre... Quan fan aquest joc, les grans distribuïdors segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec. Vale? Però, clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo... Perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa... Dic al nord d'Europa perquè sempre... Vale? A Europa fa calor... la fruita se menja. Vale? Si fa fred, hi ha una frenada. Vull dir, això és així, clar. Però ara, enguany, ens hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: T'has d'aguantar. Totalment. Vull dir, és això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril Unió de Pagesos vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc. O estimem la pagesia, ja no es respectem. L'estimem, què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això, el que pot fer la gent de peu, vale? Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Els anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, ajudes no directes. No, que no s'estimin.
1: Cura, no? Cura, potser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimin, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Mm-hmm. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Mm. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de foc. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, en els nostres aparells, som els que intentem sufocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això. Vull dir que la pagesia, vull dir, que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no ho dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets o unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no, los compres. En lo menjar, busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és, vol dir, estimar la pagesia. No s'han d'estimar, els pagesos ramaders no s'han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, i que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant el millor i el pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, o com es viu això?
2: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, a veure si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur, ¿vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Wanderer.
1: La von der Leyen, la Ursula, vale? Von der Leyen.
2: Ho va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat, que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí. Lo que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya, i demà pensi en no sé qui, això no es preocupa, perquè no hi ha els tractats que hi ha, hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual. Vull dir que no, aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs, Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la Terra, les preocupacions i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no? Per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1FM, Arnau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem, bé, amb foc, però foc del bo, eh? No del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent perquè el foc és transformació. S'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs o la Ria de Gaià o el Priorat Margalef de Montsant, podríem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni dels Rucs. Sant Antoni dels Rucs va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: De Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser capdalt. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos i indrets aïllats, i que ara si hi ha hagut un canvi significatiu és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però tota la tradició de falles del Pirineu són ben conegudes, les de Gil i les de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Arill la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa i el foc continua tenint tot aquest atractiu i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs, anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent. És a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs, es feia servir d'una altra manera o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepitar, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs, allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia,
0: on estàs
7: Núria,
0: exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
7: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot quatre gotes.
0: Ostres,
7: per tant,
0: quin luxe.
7: Molt agraïts. Agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
7: No sé si tanta, Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que com sabeu és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també per conèixer un territori al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
7: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
7: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raïmat Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt les Vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural és àrida i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no?, a canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no?, del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raïmat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint doncs tot aquest context natural, doncs que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí.
7: Uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
8: Exacte,
7: eh?
8: Que de fet hi ha vins de Raïmat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
7: Ei, i molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho.
8: Sí, bueno, amb això, aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills doncs estan respectats i, per tant, doncs ells van fent. I hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues, bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill. I bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
7: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però, escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana. Per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo, una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres i tot això pues, acompanyat de vins Raïmat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format doncs,
7: obert, no?
8: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o potser aquest dia no, només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està, vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
7: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins. Això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
8: Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
7: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, està tan enfocat a la gent jove, però me sembla que no, Jesús?
8: Doncs és curiós, perquè tenim molt, molt, molt tipus de client diferent. Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs, una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format perquè és, no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible i això és el que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint, per tant, a qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar-se a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
7: Obriu de dijous a...?
8: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració. Doncs també estem operatius durant tota la setmana.
7: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta,
0: i tant.
7: El Jesús em deia, ho hem de dir.
0: I tant. Feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure, recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes no gastronòmiques, vinculades també a l'enologia. Que això està molt bé. Com pinta la brema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
7: Jesús. Ah, Jesús, això és perdona. Més aviat raïmat, no?
0: Sí, no? A tu no, t'arriba ja... Aquí... T'arriba envasat, el vi, ja.
8: A mi m'arriba a l'ampolla, ja, sí.
0: I...
8: No, però sí que estem molt connectats amb això, perquè és inevitable, ho tenim davant. I la veritat és que... Jo tinc la sensació de que aquest any la brema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè, clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no?, d'evitar que es faci malbé. I bé, bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstic, això segur.
0: Moltes gràcies, doncs, a Jesús Jimena, al xef de Raïmat Natura. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
0: D'Espurna Natura. I, de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
7: Gràcies i salut.
0: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili Garcia. Els bombers han donat per controlat l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3, per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lobac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas a una biblioteca, passa, que agafes llibres, agafes llibres i no ho dones abast. I després els has de tornar gairebé o anar-los renovant, perquè no...
1: És així, és així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La història interminable, però l'Enric té un gat, i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí, sí, sí.
0: Com es diu?
1: Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, sí, Maia es diu, sí, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està... Mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí, sí, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a l'habitació,
1: literalment,
0: no?
1: Sí, sí, sí, correcte, sí, sí, és així,
0: pobrinya,
1: és així.
0: Ai, pobrinya. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets.
1: Sí,
0: de gats
1: sí,
0: ja parlarem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt.
1: Queda pendentíssim.
0: Sí, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres!
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus, no es poden deixar d'escoltar. Sí, sí,
0: que guai, a més ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... Bueno, deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: És que has vist que bé?
0: És brutal, això dels llibres, Enric. Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi? Oi que sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament. Jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria bé aquella persona.
0: Mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, sí. No, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No, res, no, no. Me va caure a les mans un llibre de casualitat que és El club de l'assassinat dels dijous. Oh. És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic. Me va caure a les mans i em va caure en anglès. I saps allò que és molt fàcil de llegir? És un anglès superfàcil de llegir. Vaig pensar, així refresques una mica. I em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic. Però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes? I vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres i quartes.
1: Quina alegria que fa això.
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes.
1: Oh! Festa grossa.
0: I ja està. És una lectura, això sí, és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcil, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja està. Que sí. Enric, i tu? Escolta. Ja me n'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també, mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la Fira del Llibre de la Muntanya, de fet, és l'única de tot l'Estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i val, bé, des d'aquí, va, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe. Producció en directe.
1: Sí, m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots,
0: doncs, recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriu...

0: El company Josep Maria Cano també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. Se n'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a hacer un corra. Pasa gallina, hoy pasa mi nino.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, venga a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i, per tant, doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? Mm. És un nivell, res més. I, sobretot, és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França, que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic. És líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort, de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors, realment, és un llibre que té, sobretot, el que és bonic és aquella prosa que ell posava, que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes, ho veus. I més amb una musicalitat, vull dir, és preciós. És bonic, molt bonic, molt. Jo crec que us pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, Cuina o barbàrie. A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de

0: culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees i, sobretot, jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
0: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors, el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
0: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però, en canvi, el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval, diem-ne, l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
2: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
3: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials. El meu és de plàstic, eh? Un disc volador. I direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja
3: i jo
4: a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
3: Però això és això és un tresor, Eduard, no el tiris, no el tiris, que no el trobaràs mai.
4: No, res de llançar-los, eh? Tot ben guardat o no, o per jugar.
3: Ni el llencis a la platja, perquè, clar, si no te'l torna ningú, després vés-lo a buscar, que és el
4: Aquesta és una altra cosa. Però mira, de respecte, a banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenga, crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica. David, Bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa. Com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee, pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
5: Sí, hola. L'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si juguen, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com, diguéssim, el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà en el punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
4: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa, com faríem ara, per exemple, aquí, si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
5: Sí, és clar. O sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força... Sí, és molt complet, de fet.
4: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme? No sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
5: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i, bueno, i llavors i corre molt, no?
4: Tu ets un bon jugador de frisbee?
5: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però, a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, eh? Això ho hem de dir, no és com el futbol, però, a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
4: Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat. De fet, has vingut aquí a la trobada que ens hem citat en bicicleta, portes el frisbee. Estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tennis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei. Aquí al nostre costat també juguen a futbol platja. De frisbee no en veiem cap, però...
5: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys. O sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també. O sigui, i a tot Espanya. De fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
4: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi ha per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres. I, per tant, resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
5: Sí. I de fet, el tema aquest es diu Spirit of the Game i és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips. Es tracta de no enganyar ningú. Tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix. I si a mi al contrari em diu que he fet una falta, doncs intentaré entendre-ho i diré, vale, doncs tens raó, no? I, a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però... Això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
3: Eduard, n'hi deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles. Salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu. Per tant, de faltes n'hi deu haver segur, eh?
4: Ja, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game, de la manera que som nosaltres aquí, amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
5: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a... Argentina o Espanya, també, no? I funciona. O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui... I clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no?, penses, ostres, és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona. I...
4: De vegades, fins i tot, hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que... Sí, sí, sí. Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un... Sí. És molt diferent dels que he dut jo avui.
5: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic, també, o sigui...
4: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans, no. Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
5: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, el del Colacao, però és una mica més gran, ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Eh? Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
4: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
5: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer
4: veure,
5: que fas.
4: Com l'agafaries?
5: El tires amb la mà cap a fora.
4: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés sí. el disc.
5: Exacte. Sí, sí. I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
4: Home, aquest és més complicat,
5: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen, que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés, el disc. Mm.
4: Escolta, tu ets nascut aquí, a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
5: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors, quan vaig estar a Leipzig, jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats, tot. I, bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, però no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i, ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
3: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee, a l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
5: Home, a veure, trobes de tot, no? Sí. Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'última frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, jugues, tens que pagar-t'ho tot tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta tu has de pagar tot tu.
4: I, per tant, això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
5: Exacte, sí. Per exemple, jo, si tinc un torneig, uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa. Llavors, he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament. Tot això ho has de fer com si fos... És un hobby, no? No és... D'això no pots viure.
4: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
5: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York, que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip, 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
4: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè, a més, es poden seguir a través de YouTube en directe.
5: Sí.
4: Són retransmeses.
5: Sí.
4: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
5: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya. Al setembre, finals de setembre.
4: Doncs prenem nota d'això i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
5: Moltes gràcies.
4: David Cubota, gràcies.
5: Gràcies.
4: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees. Sí. Quan acabis el programa a les 11, t'esperem aquí, si vols.
3: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí. Vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
4: fantàstic.
3: Baixo. Gràcies, Albert Virgili. Gràcies.
4: Que vagi bé, a reveure.
6: Obert per vacances.
3: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total, que viurem a tota Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és l'Urbano Lorenzo. Ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
6: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
7: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
8: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació. I això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell, que compartim amb els reptils, té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I, per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que som més grans i, per tant, ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat. I, per tant, hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
7: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
8: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? Te n'adones que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure-les a la teva terrassa tu i sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. però al mateix temps la qüestió és que és un eclipsi que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, per 2-5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat. Per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el puesto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa... tens un bon lloc. El millor és que no el comparteixes.
7: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost estarà ja molt baix i, per tant, la visibilitat és importantíssim. Aquest serà... Com podrem trobar, doncs, un bon lloc d'observació? Que tingui l'horitzó molt clar?
8: Un horitzó molt clar. Has de ser un puesto que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol, des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda, també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre posto. Si esteu pensant, jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, però hi ha d'incendis, estan de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes seran molt complicats, i per tant, a més, en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tingués edificis sobre al voltant.
7: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen, si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú, doncs, reaccionarà d'una manera diferent?
8: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus, un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pensilvània, aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també es creia que estaven als Estats Units, són més espontàniques, potser ja veurem si aquí se criden o no criden, però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
7: I, clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
8: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema, si clar, si estem tots apretats malament res, molt més complicat, Però, bueno, no deixa ser una mica una la reacció a aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues, o que hi ha un gol i està saltant. I sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix.
7: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
8: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no es va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fosc, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser allà on el veiem, perquè hi ha molta gent i, per tant, a les 2:15 tothom podrà marxar a casa i, per tant, millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani.
9: Mm-hmm. Des del sud del Mediterrani, no?
8: Des
9: del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
8: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, saber-ne, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res. La vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant, haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
9: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
6: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I com sempre amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 11:15 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consells simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
10: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
11: Dog Tips.
12: Un espai amb consells pels nostres peluts.
13: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
14: Josep Estanyol, veterinari.
13: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A mi els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
15: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
14: Gerard Estabanell, educador caní.
15: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
16: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
14: Quico Baltrons, instructor caní.
16: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. Però, o sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
10: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara, en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
17: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
14: Marta Ferrés, perruquera canina.
17: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
18: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
14: Marc Sánchez, esteticista canina.
18: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl. No, és el pèl a sobre de la pell. Quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresquen una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo. Rentem primer. Encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
17: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal, però clar, si s'han brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
18: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres. Llavors, com més nets els tinguem, millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
17: També els gossos és una mica com els nens. I als propietaris els hi prenen una mica el pèl. Perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
11: Dog Tips.
12: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
6: Obert per vacances.
3: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia Porta, en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
19: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
19: Correcte.
3: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
19: No, exactament, anava
3: no,
19: a dir.
3: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions.
19: Aquestes fusions.
3: Sí.
19: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
3: Diferent del tot, sí, sí.
19: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
20: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà i, a més, és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
3: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
19: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tan professionals com no, inviten també persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea simbolitza un pont entre tradició i moviment LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
3: Molt bé. I en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
19: Sí. Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17, a Riu de Cols de la Creu. I bueno, a partir de les 9 de la vespre, a la plaça de l'Església, doncs, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
3: I encara que acabem amb més música, en aquest cas, un cicle de música clàssica per jovent.
19: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres 7 de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són els guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
3: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
19: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Primer Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
3: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
19: Adéu, fins demà.

0: començar.
1: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava dir que a veure quan sonen els Charango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
2: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
1: Sí, sí, ens agraden també el Charango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
2: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
1: Ai, tot, ho vull tot.
2: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
3: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
2: Ja ho veus, Núria,
1: sí.
2: Garlanda.
1: No dono abast, eh? Tinc encara no. Obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me
2: sí?
1: La idea. Oh, no dono abast.
2: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que s'ha llegit i avui, precisament, ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
1: Vale.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora, de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs, a tothom. Així que ja ho sabeu.
2: La passadora.
1: La passadora. Ostres, tu. Aquest és que ni un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
2: De Rutes a l'exili, sí, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
1: Sí, clar.
2: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu, i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
1: Però, perdó, sí, mola molt, però deu ser un tutxar, un totxo gran, no? Però,
2: no creguis, no? Jo en aquest cas jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar i a més són en un format per poder desplegar bé i molt resistents. Sí, sí, sempre allà per anar buscant que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
1: Bé, això passa.
2: Sí, sí, sí.
1: No toqueu res que no sapigueu el que és.
2: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que està buscant són un grup de rol sí. Que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
1: Oh.
2: I jo aquí... Va, aquí li sumo.
1: Clar, això ens porta a Stranger Things i a la història interminable del començament del
2: programa. Mira, és que, clar... T'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això que t'ho he escoltat i jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí, sí, sí, jo estic just allà, jo crec.
1: Tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
2: Tu sí me recibes, oi?
1: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està quedant molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
2: Imagina't.
1: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet enganxat.
2: Sí, sí.
1: Enric Rubio, Cardedeu, demà què? Què preguntem?
2: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
1: Calla, que ja ho tinc.
2: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
1: no
2: complet.
1: No pateixis, és molt saludor demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
2: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt, molt, molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
1: Enric, fins demà, una abraçada forta.
2: A reveure, tens a les xarxes.
1: Les xarxes socials d'Obert per Vacances que les nodreixen i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: El diccionari Termcat.
9: 40 anys, 40 paraules.
10: 1997. Clonatge.
11: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
12: Maria Navas.
13: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el Termcat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del Termcat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
9: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'excàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
1: I a la Seu d'Esquerra, a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per dotacions terrestres diàries del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corrons més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser, després de 10 minuts de 6:45 de la tarda, que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la formació vocal Capella, que acaben de publicar un disc anomenat Morgan. I la segona entrevista serà amb la violinista, cantant i compositora Bruna Amfruns, que acaba d'editar un nou disc. El disc porta per títol Cabells al vent. Per cert, avui volem donar la benvinguda a una nova emissora de ràdio, Amposta Ràdio, que s'incorpora al nostre programa a través de la xarxa. Comencem. Naina, des del País Valencià, i Jules, des del Principat, uneixen forces en el tema Cara de cul, una relectura del conegut tema d'Oques Grasses, que conserva el caràcter irònic i contagiós de l'original, però el traslladen a un terreny sonor més contemporani. Naina i Jules, amb el tema Cara de cul.

0: penso en tu.
1: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
2: Les efemèrides arriben aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
3: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de fer el repàs a les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 6 de juliol de 1954 neix el pianista i compositor Josep Mas Kitflus. A les 6 de juliol, però de 1985, més de 100.000 persones van omplir el camp del Barça en el concert d'en Lluís Llach.

Seguim amb les efemèrides del 6 al 12 de juliol. El 7 de juliol de 1976 neix el guitarrista, cantant i compositor Oriol Saltor. 5 anys després, el 7 de juliol, però de 1981, neix el cantautor Joan Colomo. El 8 de juliol de 1946 neix el cantautor Albert Batiste, integrant, entre d'altres, dels Tres Tambors i del grup de folk. El 8 de juliol, però de 2023, va morir el guitarrista i cantant Josep Maria Llongueras Llongue. El 9 de juliol de 1984 neix el cantautor Guillem Roma. El mateix dia, però de 1992, 10.000 persones a la Monumental de Barcelona viuen en directe al concert de mitjanit del Sau. El 9 de juliol de 1998, després de gairebé 2 anys de la mort d'Esteve Fortuny, la Dharma torna als escenaris a Pineda de Mar. El 10 de juliol de 1973 neix el cantant i compositor Andreu Rifé i el mateix dia, el 10 de juliol, però de 2012, Mena Chatroa publica el seu darrer disc Guia de petits senyals. L'11 de juliol de 1968, Lluís Llach interpreta per primera vegada l'Estaca en directe a la Cova del Drac de Barcelona. L'11 de juliol, però de 1970, La Trinca presenta el disc Festa Major. I l'11 de juliol de 1977, neix el cantant, músic i compositor Eric Vinaixa.

0: Més efemèrides. El 12 de juliol de 1972 neix Haldor Mar, guitarrista i cantautor. I el 12 de juliol, però de 1975, Rafael Subirachs va cantar la cançó prohibida Catalunya Compte Gran a les 6 hores de Canet.
1: Gràcies, Pamela, i com sempre, fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Continuem aquí a Tulicat amb una de les nostres entrevistes i avui parlem amb una de les components de la formació Capella, que acaba fa poc temps de treure un disc al mercat, que porta per títol Morgan. És la Bego de la Iglesia. Hola, Bego, i benvinguda aquí a Tulicat.
1: Hola, com esteu? Moltíssimes gràcies.
0: Des de l'any 1994 que Capella funciona, però per aquells que no us coneguin més de prop, primer de tot, qui forma aquest grup, que per cert és un grup vocal?
1: Sí, és un grup vocal i té una especificitat, que és que som 6 membres i això no sol ser molt habitual. Dos homes, en Joaquim i en Guillem, un fa més part de baix i també part de percussió, i en Guillem, que fa més la part de tenor, i després quatre dones, n'Esther i na Sofi, que serien les veus més agudes, i na Carol i jo, que estaríem més enmig, més mezzos. Mm-hmm. I així, bueno, aquests som els membres de Capella. Mm-hmm. A part de després tot un equip darrere de gent que tècnics de so, de llum, managers, tota aquesta part que també és important, que no és visible, però que fan molta feina també.
0: Bego, Morgan, aquest disc és un homenatge, no?
1: Sí, és un homenatge en part. O sigui, és un homenatge i també és un disc de molt d'agraïment. Ara ho explico. És un homenatge, sí, perquè hi ha una cançó que és Morgan Blues, que a més dona nom, posa títol en el disc, i és un homenatge a Víctor Uris, harmonicista d'Harmònica Coixa Blusant, una persona i un músic fantàstic, que amb nosaltres va tenir una trajectòria molt íntima i de molta col·laboració, i que com que ens va deixar fa 2 anys, us feia il·lusió participar dels homenatges que se li han fet. I nosaltres pensàvem que teníem... no és deute, perquè ell mai era tan generós que no estaven mai en deute amb ell, no? Però que sí que ens feia il·lusió fer una cançó dedicada a ell. I una de les coses més curioses que ens va passar va ser que el dia que el varen conèixer, que estaven preparant una col·laboració, per cert, a l'Auditorium, que és allà on varen presentar el disc, fa 30 anys, mos va convidar a casa seva i ell anava en cadira de rodes perquè va tenir un accident de moto quan era jove, i quan ens va obrir la porta va aparèixer amb un lloro, com si fos un pirata, no? I era el seu lloro Morgan, i mos va enamorar aquell lloro perquè imitava la veu que més estimava, que era la veu de l'harmònica i la veu d'en Víctor. I vàrem pensar que nosaltres, com a Capella, som lloros, no? Som Morgans, perquè nosaltres també, com a grup vocal, aquelles veus que estimam, els de fer impròpies, els de intentar arreglar de qualque manera perquè sonin a Capella, i la veritat és que ens van sentir com a molt identificats. I pensam que Morgan i tot el que du aquest símbol és molt representatiu del contingut del disc, perquè el que dèiem és un homenatge a Víctor Uris, una cançó, i és un agraïment a totes aquelles persones, música, moments, patrimoni, que ens han deixat herència cultural. I per això està el contingut és música molt diferent i que representa moments molt significatius del grup, no? Des de la Balanguera, que és el nostre himne, fins a So de Pastera, L'amo de Sant Carabassa, que són cançons més populars, però després també hi ha una cançó que han recuperat de fa molt de temps, que li hem donat 2 voltes, que és Mà, perquè és molt identitària, no?, de la nostra part mediterrània. Després hi ha també Xori a Xori, de Miquel Laboa, que la vam aprendre un moment molt, molt, no sé, important per nosaltres com a grup, que era en el País Basc, en família, una ciutadania, i ens van donar a conèixer aquest himne, que ja és un himne, no?, que de Miquel Laboa. no sé, que té un conjunt de peces que per nosaltres, a nivell de grup, d'aquesta trajectòria de 30 anys, són moments com molt significatius. I el fil conductor de Morgan és tot això, no? Que representa aquest contingut divers.
0: Morgan, doncs, és una barreja de composicions originals, també de temes tradicionals i també de revisió de temes que ja estaven publicats, no?
1: Sí, exactament. I tot això, a més, amb un segell que pensam que ara estem en un molt bon moment de grup, allà on, bueno, ses veus ja, després de tant anys de cantar junts, sonen molt ensemblades i estem molt contents del producte, no? I a més que s'ha fet molt bona feina també a nivell d'enregistrament, és molt directe, i pensam que a dia d'avui, amb tanta tecnologia i tanta, bueno, intel·ligència artificial també pel mig, que sigui un so tan directe, tan autèntic i tan proper, fa que sigui, per nosaltres és un valor afegit.
0: Bego, abans parlaves de la presentació del disc. Com va anar aquesta el passat dia 23 a l'Auditorium de Palma?
1: Nosaltres el vàrem viure com un dia com molt emotiu, ple de família, d'amics, de gent que li feia ganes veure cap pel·le després d'anys de veure molts amunts a l'Auditorium també, no? I hi havia una mica el públic que mos coneix de sempre i després aquella gent que feia estona que no mos veia i que li feia il·lusió veure un concert molt complet, no? Perquè, clar, implicava, a part de la part musical, tota la part d'escenografia visual, que darrere hi havia molta feina d'imatge, no? De projeccions, de llum, i va ser molt guapo, perquè l'auditori com a espai ho permet, tècnicament és una sala fantàstica perquè està equipadíssima, i després els nostres tècnics varen fer molta feina en aquest sentit. Varen projectar audiovisuals de Josi Malis i de na Júlia Dot, que han fet per cada una de les peces un acompanyament visual molt especial, i després tot el disseny de llums era de Toni Adrobé, que també, bueno, mos acompanya i mos coneix i sap cap on mos ha de dur amb s'il·luminació, i va ser una feina fantàstica. I la part sonora també, perquè en Paco Ballester, que és el nostre tècnic, ha fet molt d'anys feina a l'Auditorium, coneix molt bé la sala, i la veritat és que mos vàrem sentir còmodes. Va ser un concert molt viscut, jo diria com a molt nu, perquè va ser molt directe, molt, no hi havia res enregistrat, la gent estava molt a prop de l'escenari. Va ser molt guapo, una cosa com molt autèntica.
0: El disc Morgan ha estat presentat, òbviament, a les diferents plataformes digitals musicals, però també en físic. Què trobem en el disc en físic?
1: En el disc físic hi ha la part, igual que quan obris un llibre, no? Que pots tocar, que pots olorar, pots, no? Hi ha tota la part de disseny, que complementa molt bé les cançons, perquè veus en Morgan, no? Veus els colors, veus les textures i veus l'explicació de cada cançó, i també és per cada disc, i està explicat allà, no? Llavors, tenir-lo físic també és entendre-lo més, perquè tota la part material el que fa és, bueno, això mateix, no? Materialitzar moltes idees, i quan ho veus i ho toques encara ho entens més. I la gent que no va venir en el concert o que no mos pot veure en directe, després tenir el disc és com a poder complementar la part de contingut i entendre cada una de les peces d'una manera diferent. Hi ha les lletres nostres escrites, hi ha tota la part de persones que han participat també amb els noms i llinatges, i ja fas una composició de tota la gent que ha participat. La part del disseny i les il·lustracions, per jo és preciosa, l'ha fet una Júlia Dot i és fantàstica. I no sé, que hi hem posat com molta cura, i jo crec que això se nota, no? Quan fas una cosa amb tant de detall i tanta dedicació, jo crec que bueno, que això és un producte que se nota.
0: El grup, la formació Capella, al llarg de la seva trajectòria, ha tingut actuacions tant a Mallorca com a fora del territori, a diferents indrets de l'estat espanyol, també a Europa. Heu participat a la vegada en events importants i ara estem recordant que, per exemple, heu compartit escenari amb una llegenda com en B.B. King. Quines experiències en recordes d'aquests, els vostres 32 anys primers, Bego?
1: Doncs, ja has dit, l'experiència amb B.B. King va ser fantàstica, perquè, a més, és una persona acollidora, propera, que ens va fer sentir com a molt bé, perquè que després de compartir amb ell escenari ens cridés per anar al seu vestidor i estava allà amb fruita única i exclusivament, i mos la va oferir, mos va agafar el disc, no sé, una persona tan entranyable que varen dir, ostres, saber haver-lo conegut també en aquesta vessant, no? I va ser un luxe, això ho recordem fantàsticament. Després una altra aturada especial dins aquest viatge de 32 anys va ser els Premis Max a Sevilla, que vàrem ser la banda sonora dels Premis Max allà en el Teatre de la Maestranza. Vàrem estar una setmana amb gent fantàstica del teatre, de la dansa i de la música, tots junts allà visquent i preparant la gala, i allò va ser amb el Dena Teatre, amb Dago i Dago, amb Antonio Canales. Bueno, va ser com una experiència i dius, ostres, què m'ha passat, no? Vàrem anar també al Festival de Leipzig fa uns anys, i en el Grand House, que és un espai de no sé quants de pisos, ple de gent, perquè allà la gent, quan hi ha el Festival a Capella de la ciutat, tota la ciutat se converteix en un escenari, llavors allà estava tot ple, i miraves cap a dalt i no t'acabaves amb la mirada la quantitat de gent que hi havia, i clar, dius, ostres, a més si tindré pànic escènic, no? I això ho recordem també com a una, no sé, un moment molt increïble. I també, per exemple, hem vengut a Girona, vam estar a la Sala Luz de Gas a Catalunya, a Barcelona, vull dir que, no sé, que també hem fet coses més properes, per exemple, nosaltres aquí hem cantat en el Torrent de Parells, no sé, hem fet espais impressionants, alguns de més a lluny i alguns de més propers, que no li volen llevar importància tampoc, perquè ho hem viscut com a molt intensament. I bueno.
0: Ja per acabar, Bego, suposem que a partir d'ara continuareu presentant en directe aquest treball, Morgan.
1: Aquesta és idea, perquè després de tanta feina convendria donar-lo a conèixer quan més millor, no? I tenim molta il·lusió per això. Ara fa estona que no venim a terres catalanes, excepte en el Festival de Girona, que fa molt poquet que sí que hi vàrem anar, i que va ser, la veritat és que sempre que hi anem és un gust. Però, bueno, estem fent calendari de gira, el que passa que com que estan recents els discs, que encara no han tancat algunes dates. I sé que, bueno, que per exemple, aquí estan mirant a diferents pobles que tenen auditoris així amb aquestes condicions, i després farem també formats més reduïts, allà on no hi hagi tant de necessitat tècnica, sinó que també puguem presentar amb un format més reduït la part de Morgan que volem donar a conèixer, perquè pensam que val la pena. I bueno, pendents de tancar dates, i si algun programador mos està sentint, que s'animi a fer el contacte, i estarem encantats de poder fer el concert.
0: Doncs ja ho sabeu, Capella tenen un nou disc al mercat, el títol és Morgan. Hem estat parlant amb una de les seves components, amb la Bego, i això sí, et desitgem el millor, Bego, i moltes gràcies per haver-hi compartit aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, la veritat ha estat un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Comencem per divendres a les 10 de la nit, Juïna al Cementiri Vell de Garriguella. Una hora més tard, a les 11, Ginestà al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I també divendres, però a 11:45 de la nit, Le Coq al Cementiri Vell també de Garriguella. Passem ja a dissabte, recordeu, a les 6 de la tarda, s'enceta l'edició 2026 del Festival Canet Rock amb les actuacions de Figaflowers, Musca, Detallets, Julieta, Buos, Su, Els Catarres, Doctor Prats i Mama Douxa. Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, recordeu, dissabte, Pepet i Marieta i també Auxili a la platja rajada de Capdepera. El bar Mengou estarà a partir de les 8 del vespre al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A la mateixa hora, Bru, Gerard Aledo i Pastor als antics rentadors de la famosa de Juneda. I a les 8 del vespre també Judit Nederman a la finca Can Moragues de Riudarenes. Passem ja a 9:15 del vespre. Recordeu, dissabte, actuació a Can Visa de Vilassar de Mar de Magalí Sare. A les 9 del vespre, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba al Prat de l'Església de Sant Feliu de Fontcoberta. A les 10 de la nit, Joan Miquel Oliver al Celler Cooperatiu d'Espolla. I a les 11, Masoni al pati del Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. Passem ja a diumenge, a partir de les 7 de la tarda, a l'Osa, al claustre del convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries. A les 7 de la tarda, també Carla San José i Adrià Pujol Cruells a la Concòrdia de Sant Climent de Sescebes. A les 8 del vespre, Els Catarres al Parc de Vallparadís de Terrassa. A 10:15, Els Amics de les Arts a la platja de Portbó de Palafrugell. A les 10 de la nit, Tomeu Penya al Palau dels Comtes de Castelló d'Empúries. I per últim, a 11:45 de la nit, en diumenge, Trèvol al Parc de Vallparadís de Terrassa.
2: Notícies a Actualicat.
1: La cooperativa El Galliner i l'Ajuntament de Tàrrega han presentat l'Envolta't, un nou festival de música de petit format que neix amb l'objectiu de viure la música de prop i donar a conèixer propostes de diferents estils. El cartell de la primera edició inclou 7 concerts en 7 espais singulars i poc habituals de la ciutat, que tindrà lloc al cap de setmana del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre. El cartell inclou noms com Xari Maresté, Ferran Palau o Olga Soet. Cada concert té un aforament reduït i una atmosfera cuidada i se celebraran, com dèiem, en 7 llocs diferents, 2 dels quals secrets que el públic no descobrirà fins que hi arribi. A més, la proposta es complementa amb una copa de vi i tapa de productors locals. Ja ho sabeu, doncs, apunteu-vos a l'agenda Nou Festival L'Envolta't a Tàrrega, aquesta primera edició del 25 al 27 de setembre i també el 4 d'octubre.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Avui tenim la visita aquí a Actualicat de la violinista, cantant i compositora Bruna Enfruns, que acaba de treure el seu primer disc, recordem, d'aquells que abans anomenàvem dels grans, amb 11 cançons en concret aquest, el títol Cabells al vent. Hola, Bruna, i benvinguda aquí a Actualicat.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, Bruna, transformes les influències de la música americana, podríem dir, en un relat personal arrelat al territori amb aquest disc, no?
3: Sí, correcte. Ho he portat bastant a casa, perquè al final és la manera de connectar amb els d'aquí, que és el que vull.
1: Bruna, com estàs vivint aquests primers dies amb el disc al carrer? Quines són les primeres sensacions?
3: Molt contenta, emocionada de per fi que la gent pugui escoltar les meves cançons. Aquestes cançons és veritat que ja fa temps que les he anat tocant en directe, però clar, poder-les tenir gravades tal com a mi em sonaven a dins el cap, doncs és un somni, la veritat. I contenta amb la rebuda també que han tingut, per ser algú una mica nou i que no sabia ben bé com s'ho agafarien, no? El country aquí no és algo que es porti molt, però contenta, la veritat, amb ganes de fer concerts.
1: En aquest disc podem trobar cançons en català, però també en anglès, no?
3: Sí, exacte. Jo sempre he escrit en anglès, però és veritat que aquest disc tenia ganes de fer-lo en català, i això, sí, ha estat un repte per mi escriure en català, encara que no ho sembli.
1: Es nota que vas passar un temps visquent a Austin, a Texas, no?
3: Sí, exacte. Tot això, bueno, va venir una mica d'aquesta estada que vaig estar el 2021 a Texas, i d'allà vaig sortir com superinspirada, amb ganes de dedicar-me a la música i de fer concerts i de reviure una miqueta el meu esperit musical, que havia quedat una mica atrapat en la pandèmia.
1: Bruna, Cabells al vent transmet una imatge molt visual de llibertat, de desconnexió, potser de deixar enrere el passat. Què representa exactament aquest concepte per a tu?
3: Per mi, Cabells al vent és un disc una mica o de la llibertat, els viatges, a tenir por de sortir de la zona de confort, això de deixar-se els cabells, no?, i baixar la finestra. I sí que és un disc per mi una mica nostàlgic, perquè sí que hi ha moltes cançons que ja fa uns quants anys que estan escrites en una altra etapa de la meva vida, però alhora també connecta molt amb l'ara i amb les meves ganes de viure i en aquesta nova etapa en la que estic. Així que jo crec que és un disc, això, que qualsevol que l'escolti li donaran ganes d'estiu i de viatjar i de viure la vida.
1: En quant a sonoritat, què podríem destacar d'aquest disc?
3: Doncs jo crec que la instrumentació, perquè la majoria doncs, són instruments que sí que la guitarra, el baix i la bateria hi són sempre, però en aquest cas a mi em feia molta il·lusió ficar-hi la mandolina, bueno, el violí, no?, que és el meu instrument, que també hi és bastant present, l'harmònica, que són instruments molt típics del country, del bluegrass, però que aquí no són molt vistos, i crec que això també fa que li doni un aire molt diferent del que estem acostumats a sentir.
1: Quines col·laboracions has tingut?
3: Doncs en aquest disc col·laboro amb la Victòria Vilalta, que és una cantautora olotina, que de fet és una de les participants del Sona Nou d'aquest any, i res, som amigues de fa temps, ens vam conèixer a l'època que jo estudiava a l'ESMUC, i mira, em feia il·lusió fer una col·laboració amb la cançó de Nit d'Estiu amb alguna noia, crec que les dues veus queden molt boniques en aquesta cançó, i mira, quan vaig pensar en la Victòria, ella em va dir que sí de seguida i ho vam tirar endavant, i la veritat és que bueno, m'agrada molt com ha quedat la combinació.
1: El disc Cabells al vent, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
3: Doncs ha estat enregistrat a la Planta del Mig, a Sant Celoni, que és l'estudi del meu amic l'Aleix Triador, que és guitarrista, cantautor i productor. I ell m'ha produït el disc. Ell també em va produir el meu primer EP, i ell connecta molt amb el meu estil, també sap perfectament, bueno, és com si... O sigui, sé que ningú més que ell entén més bé que ningú les meves cançons, així que estic supercontenta de treballar amb ell també sempre.
1: Normalment els discos prenen una nova vida quan es defensen dalt de l'escenari. Com serà la gira de Cabells al vent? Què es trobarà al públic que vingui a veure't?
3: Doncs mira, de moment Cabells al vent és en format petit, format més íntim, duet, amb l'Aleix, però bueno, la veritat és que tot i ser només dues persones, jo crec que queda molt xulo, perquè jo agafo el violí, la guitarra, l'Aleix també les guitarres, a vegades també agafa el pedal, vull dir que jo crec que tot i ser un format petit és molt, molt dinàmic i molt xulo. Crec que encertem bastant l'essència de cada cançó, però sí que és veritat que d'aquí a llarg plaç, no sé a quin plaç estic parlant, però m'agradaria molt provar format banda. El problema que això ja porta una mica més de temps d'organitzar, però sí que m'agradaria que la gent pogués escoltar les meves cançons doncs, en el seu màxim potencial, no? Que és amb una bona bateria, una bona base. Però bueno, temps al temps.
1: Doncs, mentre tant, ja ho sabeu, podeu trobar, podeu escoltar Cabells al vent de la Bruna Enfruns a les diferents plataformes digitals musicals. Bruna, un plaer tenir-te aquí. Molts èxits amb aquest disc, que segur que volarà molt lluny.
3: Tant de bo que sí. Merci.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i feu el possible, escolteu música en català i en directe. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
3: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
4: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
2: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
5: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
2: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
7: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
2: Volem saber doncs quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat al 2025 amb un augment del 0,8%.
7: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
2: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
7: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
2: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
7: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
2: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
2: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
10: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
11: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
10: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
2: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
12: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
4: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
12: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
13: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs, no fa esperar res de bo.
12: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
14: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
12: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
2: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
15: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
2: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
16: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
6: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
16: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
17: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
16: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
2: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
7: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considera contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
2: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
7: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
0: Notícies en xarxa.
2: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
7: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
2: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que se salen.

0: dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
1: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
2: Mentrestant, a Sant Quirze s'afegeix els treballs al matí per l'incendi declarat. Ahir a la tarda han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
3: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
3: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
2: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
5: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
8: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
7: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
2: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ha ajornat fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
9: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
2: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de

0: la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
2: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a Diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre. Que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
1: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
3: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector arrosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
4: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
3: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
5: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
0: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
5: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després, els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
7: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
6: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I arriba la informació esportiva. que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys, el 2022, al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
9: Una selecció enorme, ¿no? con grandíssims jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
8: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
10: I feel very happy here, first of all, and
11: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
10: Coaches, all staff help for me with everything.
11: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
8: I acabem amb moviments, Marta, a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del Fedevita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende belga, l'Evitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
15: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
16: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
17: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
18: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
19: A la Quioca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni lloca tan oca que arribi a tan oca.
18: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
19: Adeu, Embaladits.
16: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
12: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, patavant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Vial i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu. No tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
14: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
14: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
15: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
14: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres dels CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
16: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
17: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor. Sobretot intentar, doncs, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa. És que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
16: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
18: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
19: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
16: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
20: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, assenyala la principal preocupació de l'administració.
21: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixalles susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi, que n'hem tingut diverses aquí a la serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
20: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
22: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
23: A vegades aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges. No? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
22: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
26: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
27: Nosaltres treballem en dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa,
2: doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
26: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera, està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que, de normal, es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
8: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
7: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany del 2026 amb més de 344 milions d'euros.
6: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
10: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí què més tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia.
9: Per ser la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
5: I feel very happy here, first of all, and
11: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
9: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut de la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa de després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escort a Turn, a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja vam viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Has dit dimarts? Sí, sí. És que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin,
0: ni a quin foc estem ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui a l'estudi d'Ona Codinenca, canvi de cadires. Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi i, com sempre, a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping L'Illa, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció. I és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només dos, altres dies n'hi havia 5 o 6 a l'hora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper a les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També s'han evacuat preventivament al càmping L'Illa, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Camp Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casa Nova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i la Robineta. I, evidentment, la carretera C-14-13B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de dalt a baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping L'Illa. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant, saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Clar, hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? De que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent que veïns de la urbanització d'aquí mateix que s'acosten I també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí, Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ells fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encetar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi. No sé si t'has mogut.
3: El front està més a la zona de Puig d'Olena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estan treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puig d'Olena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles. És on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquell es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi de l'altre. Simplement que els dos han estat a la carretera, no? que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc. Almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revolt, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, dèiem també.
2: De fet, des del perfil de Dona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava, doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera està allà un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo. Però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena de hectàrees. Això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit es pot
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que, doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança amb pes pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu. Venim d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar. I tot i que els serveis d'emergència, d'ADF, els voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, doncs, s'ha d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt i crec que heu trasllat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres de Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze de Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 14-13, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai doncs, que era de bon arribat, el bar obert, amb un entorn doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur anant contra el foc, per ens entenguem, i per tant doncs, s'ha fet aquest primer suport, aquesta primera col·laboració, i després doncs, els vigilants municipals d'un Mossos d'Esquadra també de seguida han contribuït a actuar la 14-13 per evitar doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar

0: solidaritat i pel que ens toca fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
1: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. Al vostre terme encara no hi ha arribat, no?, pel que hem entès.
0: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a Masies de Sant Martí o en aquest entorn. Per tant, és més un tema de que ens sentim que està passant alguna cosa en el veí i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist la setmana, que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
1: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
0: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
1: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
0: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escalf a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
1: Parlàvem ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SOS alert en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revol, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revol, evidentment, està tancat.
1: I avui també estava tancat.
2: Ah, ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revol, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així. Doncs el Revol ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolent, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa. I, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
1: És l'Eli López. L'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
1: Encara ets a l'empresa, entenem.
3: Bé, bueno, ara estic, però que estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, hi ha aquí ja els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. I aquí ara ja no tenim a ningú.

0: confinat.
1: Que no pugui confinat, això. Clar, vull dir, jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
1: No, no. Com t'he comentat abans, llamo per telèfon, eren les 3 o 5. Em sents?
0: Sí, endavant.
1: Ah, vale. És que eren les 3 o 5 i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles, ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho haureu vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho haureu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona, aquí a la curva, tenim uns cavalls, vull dir, el foc ja havia arribat aquí a la curva on hi ha els cavalls. Aquí la carretera, sortosament en aquell moment no havia creuat la carretera, ni ha creuat fins aquí el restaurant, però des d'aquí on estàvem nosaltres sí que veiem les flames a l'altre cantó de la carretera. I en aquell moment, molts nervis, perquè dius, ostres, unes flames tan altes, i dius, jo, que no, clar, no pots fer res, se't fan etern els moments en què t'han de venir a ajudar, però que dius, ostres, és que no venen, però clar, sí que venen, però clar, en aquell moment estàs tan nerviós que no saps.
2: I com ha anat? Us han avisat des de els bombers o Protecció Civil o algú us ha dit que us confinéssiu o a l'inici ha estat una mica així de sentit comú, diguéssim, tothom s'ha tancat? Com ha anat?
1: Ningú ens ha dit res, vull dir, hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom.
0: Clar.
1: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres... En aquell moment nosaltres no era, no es quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, les mans eren poques, saps què vull dir?
2: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
1: Sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit, no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu, ningú ens ha dit res.
0: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
1: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Si una persona que estima la muntanya, doncs pues, clar, veure això, pues, està molt greu. Però clar, estructurament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
2: Però ara ja, pel que deies, ja... diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
1: Sí, ja ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o... Bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, hi ha algun forestal, hi ha alguna cosa d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
2: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
1: Sí, els pagèsos són els que han arribat primer. Després han vingut dels adreces i... Però clar, que són clars en aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
2: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli... està tot, diguéssim, almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
1: Si podem arribar, aquí tot serà igual.
0: Mm-hmm. Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida i seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre, doncs han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat a Aiguafreda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat en aquest cas en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals en època de colònies i amb cases al mig del bosc. Doncs és el que en general preocupa, que pugui tenir doncs aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit, si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi doncs es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
0: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja, i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bé, estem bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més els voluntaris forestals, i han començat a treballar aquí a la cua. I després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revol, intentant que no se'ns obrís la cua perquè hi havia molts punts diferents de foc i hem intentat doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
0: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu, que has estat
2: aviam,
0: a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bé, al final els agents rurals són els que acabaran determinant, estan investigant les causes, hi ha efectius aquí dels rurals que van mirant diferents punts aquí a la zona de la cua, i suposo doncs, que ells podran determinar les causes.
0: En aquell cas, l'inici era amb una parada d'autobús que hi ha prop de la bifurcació que hi ha entre el càmping i l'entrada del port de Sant Quirze, per entendre'ns. Avui l'inici també és en una zona propera, perquè es diu a l'entorn del càmping, però no es vol dir el càmping, sinó que és una manera geogràfica de dir el punt d'inici, diguéssim.
2: Sí, a mi jo crec que la ubicació és aproximada, com dius, que no volen acabar d'assegurar fins que ho sàpiguen segur, però sí que és veritat que...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullé de Ràdio. Sergi Ivanusson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal? Què tenim d'actualitat?
1: Jo tinc diverses qüestions. Una és per l'Ivan.
0: Vale.
2: Ai. Va. Mira que jo no em portava cap, eh?
1: Jo la setmana passada, crec, perquè tinc un cacau de lo que estem fent aquestes últimes setmanes, però entenc que la setmana passada...
2: En episodis anteriors o posteriors...
1: Entenc. L'Ivan va dir que volia mirar From. O que es podia arribar a plantejar mirar From.
0: Sí.
1: I jo li vaig dir, jo de tu esperaria que acabés la sèrie perquè pot ser que sigui sèrie que, bueno, no acabi massa de forma ben rebuda per la seva massa. Uh-huh. Perquè fa la típica pinta que pot passar això. Sense Cine diu
2: ja
1: que...
2: Ja veuràs el que diu.
1: De cara a la temporada 5, que serà l'última temporada de From...
2: Això està bé.
1: Aquesta no comptarà amb la principal protagonista de la temporada 4.
2: Que és el, la principal protagonista protagonista?
1: La, i surt la foto d'un actiu. Jo no puc comentar res perquè no en tinc ni fava de From.
2: El protagonista masculí era el Harold Perrineau.
1: Sí, això ho tenim clar. Però, mira, just m'acaba de sortir Guimetes.
2: Veus?
1: Però pot ser un factor que porti a que l'última temporada no estigui gaire ben rebuda per la seva massa. Simplement volia comentar aquesta informació.
2: No, ja t'ho dic, perquè el final de la quarta temporada no ha estat gaire ben rebut per la massa. I jo tinc una...
1: És que se m'ha d'escoltar.
2: Una... No, és que jo escolto els que l'han vist, ves. Una companya...
1: Sense veure-la, imagina't.
2: Una companya de programa ja m'ha comentat que és molt fan d'aquesta sèrie, ja m'ha dit que, bueno, aquesta última temporada els Deus Ex Machina van que volen.
1: Feia tota la pinta de ser una sèrie d'aquestes...
2: També t'hi dic, sèrie que pretén ser la nova Perdidos, és el que va fer Perdidos.
1: Ah,
2: vull dir, ho està aconseguint amb que no ser la nova Perdidos.
1: Que jo m'esperaria que s'acabés per mirar-la. I una altra cosa que diu Sense Cine...
2: Ai.
1: Sobre True Detective. Sèrie que està molt bé. A tu t'agradaria,
0: ah, sí?
1: True Detective. Alguna temporada més que d'altres. Són sèries policíaques. Cada temporada és autoinclusiva.
0: Ah, molt bé.
1: Autoinclusiva.
2: Autoconclusiva.
1: Això. Autoinclusiva vol dir que ets, bueno, sobretot t'acceptes molt a tu mateix.
2: I que penses molt wow.
1: T'acceptes molt, ets molt inclusiu amb tu. Temporada 5. Ja està confirmada que serà el 2027. Que serà una investigació a Jamaica Bay i no està confirmat, però es parla que Nicolas Cage pot ser un dels actors protagonistes.
2: Mira.
1: De la cinquena temporada.
0: Molt bé.
1: Amb un nou assassinat i, en conseqüència,
0: i
1: una
0: no
1: nova
0: està?
1: Investigació. Això és HBO, ja em sap greu.
0: Bueno, no passa res.
2: Algun dia has de fer el canvi, Judit.
0: Sí, algun dia el farem.
1: Però, per exemple, l'anterior temporada, la quarta, que la protagonitzava la Judy Foster... Està prou bé. El primer parell també estan molt bé. Són temporades guais, una miqueta lentes. A nivell d'investigació, perquè tota una temporada per la mateixa investigació,
0: clar,
1: doncs ja us ho podeu arribar a imaginar. Però està bé. Temporada 5, doncs al forn.
0: Molt bé. Ivan, tu tens actualitat?
2: Jo no tinc res.
0: Jo he començat a mirar la quarta temporada de Sullivan's Crossing i realment és que és... És de les millors sèries per
1: baixar fer
0: baixar... Sí.
1: Sèrie Activia.
0: Sí.
2: Exacte, veus?
0: Sí, per fer baixar la mala llet. Va molt bé, molt bé. La veritat, mireu-la. Doncs avui el que farem és dedicar aquesta secció a fer...
2: Un que va ser d'ells.
0: Això, exacte, perquè l'ha preparat l'Ivan. O sigui,
2: així és. Com a mi se'm van demanar més d'aquestos... Jo he preparat més d'aquestos.
0: I se't demanaran més d'aquestos.
2: Està bé, jo estic encantat de fer aquesta...
1: Concretament cada vegada que no sapiguem de què parlar.
2: Aquesta subsecció a mi m'encanta, rebuscar, fer arqueologia televisiva.
0: Molt
2: no
0: bé.
2: No tant, perquè això és de fa 20 anys. Però bueno, avui portem una altra, però en principi jo crec que amb aquesta emplenarem, perquè avui parlem de Lo Serrano.
0: És a dir, en aquest cas la centrem en sèries espanyoles, en
2: correcte.
0: Ficció espanyola.
1: Ah, és que jo recordo que ho vam parlar amb Lo Serrano, perquè jo vaig dir, home... Fins i tot podries sentar-te només amb una sèrie perquè potser ens dona per a gairebé totes les sèries
2: és que no...
1: fer un que se'n va fer bé. I mira, tenim, sí, mare de Déu, seccions que tenim per tot l'any que ve.
0: Per arribar a les 1.000.
2: Ja te dic, jo avui porto dues sèries, no vull fer Next Coming perquè potser després no ho donem.
1: No, no, farem... No, no. Avui ja me n'encarregaré jo que només fem Los Serrano, tranquil.
0: Avui fem Los Serrano.
2: Sí, pues escolta, i a banda, també per ambientar-ho tot plegat...
0: Ah, m'has anat posant cançons.
2: He portat una mica el disco La Chica de l'Habitació del Lado de Fran Pereira... Fran Perea. Per què me lies així d'aquesta...
1: Pereira...
2: És un altre.
1: Pereira... Ai, Pereira.
0: Deixem-lo tranquil.
2: Bueno, uns altres Pereiras, n'hi ha més. Doncs això, va, comencem amb Los Serrano.

0: Canta-la, canta-la, Lluís, no, estaves
1: no,
0: cantant.
1: No, no, en antena no puc cantar.
0: No, és que... no cantar... No, bueno, és igual. Ara jo... falta Fran Pereda de forma innecessària quan no tinc res en contra de Fran Pereda, realment.
1: Cante bé.
2: Cante molt, cante bé,
1: és
2: cante
1: dir,
2: bé, estem d'acord.
1: És a dir, jo no aniria a un concert de
0: Fran
1: Pereda.
0: Jo hi ha vegades que a la ràdio canto com ell. I ell ha guanyat diners una mica amb la música,
2: S'ha de reconèixer que aquesta època
0: no canto
2: és aquesta època és dura per Fran Perea.
0: Sí,
2: jo diria molt. Perquè tant com a actor com a cantant, bueno, no despuntava.
0: Jo crec,
2: vale?
0: Que hi va haver un problema de que ell va veure que tenia que era potencialment actor i potencialment cantant, però no tenia potser totes les qualitats per ser actor o per ser cantant. I llavors va fer una mica de tot.
2: També va ser una mena de tècnica de màrqueting de, hòstia, tenim una sèrie sí. Que jo crec que ho petarà a Espanya, podríem fer el ganxo de tenir algú que cantés i així, a més d'anuncis durant la sèrie, però... venem discos, hòstia, i totes una... aquestes coses.
0: Apunta-te-la. Upa Dance, un passo adelante.
2: Sí, sí.
0: També és, això és, aquest t'omple dues seccions. Però Upa Dance també es va fer una miqueta això. Upa Dance en actors i es va acabar fent una gira musical.
1: Yeah.
0: Rebelde, totes aquestes coses.
2: Jo, Judit, tu manes amb el tema de la música, vale?
1: Sí,
2: tu
1: sí,
2: ves tirant
1: no.
2: les cançons...
1: Tu ves medient.
2: Segons tu, no, no, no. Segons tu me digues, tu creus, hòstia, es portes massa temps fotent la xapa.
0: Jo crec que
1: cada
0: tres, cada dos, tres personatges... No sé quants personatges hi ha, perquè jo no tinc guió.
2: N'hi ha uns quants, i no són tots.
0: Cada dos, tres o cada dos...
1: Cada dos personatges
0: jo ficaria una nova sintonia de Fran Perea.
2: Vinga, va, doncs comencem amb el que és el cap de la sèrie, el protagonista absolut, que és Antonio Resines, que interpreta a Diego Serrano, no? Aquella persona, perdó, aquell senyor que encara segueix actuant exactament igual que Diego Serrano en ple 2026, tant a nivell sí. fora de les càmeres com a davant. És la seva qualitat principal, vale?
1: Sí.
2: I, què t'he de dir, a mi m'agrada, em fa gràcia, vale? Com dèiem, quan va començar Lo Serrano, Resines ja era una estrella gràcies a les pel·lícules de directors com Fernando Trueba o Àlex de la Iglesia. Després ha continuat pràcticament sense parar. Exemples, La Celda 211, La Isla Mínima, El Orfanato, sèries com Sentimos las Molestias, va fer algunes aparicions a 4 estrelles, la sèrie aquesta, Atasco, de Prime Video, també surt, també és el seu company d'escena, diguéssim, el Santi Rodríguez, el frutero.
0: I a La Resistencia.
2: També. Correcte, això ho guardo també.
0: Ah, perdona, sí, perdona, sí, no, és que com que no sé cap on vas.
2: Més coses que ha fet després de Lo Serrano, ha estat el president de l'Acadèmia del Cine Espanyol.
1: Sí, nen.
2: De...
1: Aquí tothom hi arriba.
2: Només va estar un any,
0: Ell ha fet molt cine.
2: Sí, del 2015 al 2016, El 2001 va estar diverses setmanes ingressat per Covid, un estat molt greu, convertir-se en un dels casos més mediàtics de la pandèmia espanyola. Juntament podria recordar, per exemple, amb Jordi Sánchez, que exacte. També va ser un dels ben tocats per la pandèmia.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Jordi Sánchez va estar en coma durant unes, durant unes setmanes
0: no
2: i va sortir de l'hospital, que era un filferro, pràcticament. Estava prim, de veritat. Ho va passar prou malament. Però estem parlant de Lo Serrano i d'Antonio Resines. Ara també Resines, com deia el Sergi, també és un col·laborador estimat del programa La Revuelta, que col·laborador, bueno, apareix una mica quan li surt
0: quan
2: amb ell una mica...
0: La gana, sí.
2: Ve per allí, porta unes samarretes o algo que tira al públic, tot el mundo, sí. Resines!
0: Fa una
2: Resines.
0: Mica és, com la Candela Penya, que em sembla que també té una funció semblant en aquest programa.
2: No, amb aquest no, és amb el del Mar Giró.
0: Ah, bueno, però La Revolta també de tant en tant jo la vaig veient aparèixer amb aquesta dona.
2: Per tant, aquí hem obviat la pregunta que vam fer durant l'altra secció, que és, estan vetats, perquè evidentment, com no treballen a Disney, doncs tampoc, saps? Tampoc hi ha tants casos de... No es vete, no es vete ningú.
0: Bueno, es pot vetar el...
1: Bueno, no es vete.
0: El gremi.
1: A Will Toledo sí que se'l vete.
2: Bueno, sí.
0: Però, vull dir, per això, Hollywood vete a actors i actors.
2: Pues no estan vetats, vale? Pràcticament ningú d'aquesta sèrie, per no dir que ningú. Per tant, Antonio Resines continua actuant, sí, tot i la seva edat i els problemes que ha anat tenint amb el temps. Doncs sí, segueix actuant i és un dels actors més estimats d'aquest país, se'l podria dir.
0: Em va sorprendre, no us ho he comentat, vaig veure aquest passat cap de setmana Torrente Presidente.
2: Com és?
0: Jo també m'ho pregunto, de fet.
1: Què fas?
0: Bueno, va ser un gest purament d'amor.
2: Molt bé, ostres.
0: I imagina't com és que la vam haver de veure en dos parts, perquè ens vam adormir en un moment.
2: És molt dura, és dura, és dura, és dura.
0: Crec, si no recordo malament, i em va sorprendre, Antonio Resines no surt. No sé si és que no té gaire bona relació amb Santiago Segura, però és car de canó de sortir en pel·lícules on hi ha infinitats de cameos.
2: Mira, ara no ho recordo, però si tu t'hi poses segur que hi trobes alguna.
0: Però jo no he vist mai. És la primera pel·lícula que veig de l'univers Torrente.
2: Pues jo te recomano que veguis les primeres, que són les divertides. Després ja...
0: No és un humor que a mi em diverteixi.
2: Bueno, però com ara has de passar per aquestes
0: tessitures... No, no, no. I llavors tinc... em va sorprendre que no sortís a Torrente Presidente, perquè surt, evidentment, tot Kiski.
2: Pues bé, evidentment, continuem, no? Anem amb Belén Rueda, que interpretava a Lucía. La, jo crec que és l'única, una dels únics personatges que no era una inadaptada, no?, amb aquesta sèrie, perquè la veritat és que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, és la sèrie dels cunyats. És probablement la carrera cinematogràfica més prestigiosa d'aquest repartiment. Després de deixar aquesta sèrie, va fer el salt definitiu al cinema. De fet, va deixar la sèrie per això, i durant la sèrie ja va fer pauses en les que no va sortir en uns quants capítols, perquè, per exemple, estava gravant tonteries. Mal adentro, per exemple, no?
1: Hòstia, aquesta és molt bona,
2: Ha treballat amb alguns dels directors més importants d'Espanya, no? Amb Amenábar, amb Maradentro, que dèiem, amb Juan Antonio Bayona o amb Oriol Paulo. Ha estat protagonista de grans èxits del cinema espanyol durant gairebé dues dècades. Té un Premi Goya a la millor actriu revelació per Maradentro. També ha rebut nombroses nominacions als Goya, als Premis Feroz i als Forqué. Evidentment, sí que continua actuant. I bé, també...
1: Aquest titular m'agrada,
2: M'he deixat el titular, és veritat, d'abans de Resines, representant de Belén Rueda, va passar de ser mare televisiva a la reina del thriller espanyol.
1: I estic totalment d'acord.
2: Sí, jo també. Per lo... I ara, ojo lo que diré, perquè, clar, per lo... casolana, que es veia aquesta sèrie, per així dir-ho, tant a nivell d'actuació com a nivell de direcció... No estic parlant de qüestions tècniques, perquè realment per l'època feien una bona feina, en aquest sentit.
1: No sé
2: on volia anar... doncs això. Sorprèn que d'aquesta sèrie hagin sortit una pedrera tan bona d'actors.
1: Sí,
2: no? Com anirem veient. Vinga, va, si vols, passem a la següent secció. Ai, a la següent secció, a la següent cançó, perquè parlem d'aquí el Menda.

0: Bé,
1: increïble.
2: Estem parlant, és molt
0: estem parlant de el gran Fran Perea, gran, com dic, no tant a l'època de Los Serrano, vull dir, Fran Perea ha anat cultivant una carrera tant musical com a nivell d'actor bona. Jo trobo que el Fran Perea actual, jo el respecto molt. I a més, me cau molt bé com a persona.
1: Jo no, ni el respecto ni al contrari, però és una persona que ha estat poc cancel·lada, no? O sigui...
0: És que no té per què estar-ho. O sigui, no, jo ja t'he dit, per això t'he dit que és bona persona, perquè sempre que el sento parlar, digo, ole, ole, ole.
1: Sent car de canó de diverses mofes i d'infravalorar-lo, crec que ho ha gestionat molt bé.
0: Sí, la veritat és que sí. També t'he dit que és que s'ha sabut reinventar amb els anys.
1: Sí, molt bé,
0: i aquella imatge de, doncs això, de cantautor guapete, ha anat amb una guitarra sota el braç, no? Ha anat evolucionant.
1: Tampoc era un sex símbol, Fran Perea.
0: No. No, i te diré una
1: no,
0: cosa.
1: No, perquè he vist que te cantaves també aquesta cançó. Se supose... La primera ja contava que te la sabies, però quan he vist que te la deixaves la segona...
2: I la que ve després també, i la següent també.
0: Va ser un ídol adolescent que jo crec que no és ser un sex símbol,
1: no,
0: això.
1: No, per això que no era... No...
0: També t'he dit que era molt evident que aquell noi estava més a prop dels 30 que dels 20, amb aquella sèrie. O sigui,
1: sí,
0: jo...
1: però, per exemple...
0: era molt gran, aquell
1: noi. No es poden comparar, és igual. No, anava a fer una com Hugo Silva, Mario Casas, Joan González...
0: Bueno, és d'aquesta cantera.
1: Crec que han sigut més sex símbol que Fran Perea.
2: Sí, hòstia.
0: Perquè ja t'he dit, perquè s'ha sabut reinventar...
1: Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz, tot això ha sigut més sex símbol que Fran Perea.
2: Sí.
0: Bé, com dèiem, va ser un ídol adolescent, eh? Durant l'època de la sèrie va triomfar com a cantant amb la sintonia de la pròpia sèrie, Uno más uno son siete, no? I el disc que va sorgir d'aquesta sèrie, que és La chica de l'habitació del lado. Després de Los Serrano, al tanto... Ha seguit actuant, eh? A Finlàndia va protagonitzar una sèrie finlandesa policíaca anomenada Costa, amb K, on interpretava un policia espanyol anomenat Andrés i va estar 5 anys fent aquest paper.
1: Quin fred.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? I sabeu per què és conegut a Finlàndia Fran Perea?
1: Per què?
2: Per què?
0: Per Los Serrano. Evidentment, la sèrie va arribar allí subtitulada i va ser un èxit.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí. Una cosa fantàstica.
1: Quina cultura més diferent.
2: Sí, anava a dir, no me quadre molt que a Finlàndia els agradi una cosa com
0: aquesta. Bueno, és aquestes coses que, mira, de vegades peguen-li el pelotazo. Per exemple, La Casabedina també és un èxit a Bulgària. Per què? No ho sé. Però a vegades aquestes coses toquen i, mira, toquen molt fort. O Aida a Cuba, no?, per exemple. A més, amb tot l'humor que té Aida, que, en fi...
1: Home, bueno, però aquesta, Cuba...
2: sí, jo hòstia,
1: però la cultura social de Finlàndia és molt diferent a la que transmet Serrano, eh?
0: Bé,
1: no hi ha pernil, a Finlàndia no hi ha pernil, tenen penjats salmons a Finlàndia al bar.
0: Després d'allunyar-se del paper de Marcos, doncs...
1: Avui, no sé què voleu que faig avui. No sé
0: va desenvolupar, va desenvolupar més la seva feina com a actor i més, no? Perquè va ser actor de teatre, va ser productor teatral, ha fet cinema, ha fet sèries, continua fent música, de fet va fer un retrobament de Los Serrano fa uns anys i va rellançar algunes de les cançons de La chica de l'habitació del lado, refetes, a més amb Víctor Elías a la producció musical.
1: Molt bé. Bon, aquest
2: toqui aquest... el piano.
0: Sí, molt bé, per cert.
1: Aquest no tinc clar si m'acaba de caure bé.
0: A mi sí, ja parlarem d'ell també. Titular radiofònic, vale? Fran Perea va fugir de l'etiqueta de galant adolescent i avui és un dels grans noms del teatre espanyol.
2: No estic d'acord.
0: No.
1: Qui?
2: Del teatre espanyol.
0: Tampoc hi va estar al teatre.
2: No. No, home, hòstia, no fotem.
0: Perdó. S'ha cebat el xat GPT, ves? Això ho fa de vegades. Sí. Vinga, va, anem amb la seva parella a la sèrie. També era la seva germanastra, aquestes coses. Si no heu vist mai Los Serrano, ara us està explotant el cap. Però la cosa anava així, vale?
2: Sí, sí.
0: La dinàmica de parella de la parella jove de la sèrie era aquesta. Eren dos germans que vivien habitació amb habitació i, bueno, no érem germans biològics, evidentment. O sigui, era una família rejuntada, diguéssim, les filles de la mare i els fills del pare, que s'hi van ajuntar tots en una casa i allí comença la sèrie.
1: Coses que passen.
2: Sí.
0: Verónica Sánchez també va ser una de les grans revelacions d'aquesta sèrie. No va acabar, en bones maneres, aquí que es diu, però ja us ho dic jo, no va acabar de bones maneres amb la producció de la sèrie i és l'única membre del repartiment principal que no va tornar a l'últim capítol de la sèrie. Vale? Van tirar unes línies gravades d'Eva des del bany
2: i
0: el Fran Perea estava allí picant que no me dejes entrar, Eva. Així aquesta és l'última aparició d'Eva a la sèrie.
2: Hòstia.
0: Vale? Ha construït una carrera molt sòlida després d'això, no? Ha protagonitzat sèries com L'Embarcadero, Sky Rojo o Àngela, entre d'altres, perquè ara sé que tenia també una per allí, per Mediaset, que ara no controlo molt bé com es diu, ha alternat drama, thriller i comèdia, i és una de les actrius més respectades de la televisió espanyola. Segur?
1: Ja et dic jo que no.
0: Vale. Evidentment, continua actuant.
1: Bueno, a mi no m'agrada, però per gustos colors.
0: Evidentment, va continuar actuant i el titular radiofònic que ens donés, Eva va demostrar que era molt més que la història d'amor amb Marcos. I estic d'acord perquè, sincerament, és una de les coses més descafeinades que té Los Serrano. O sigui, és la pitjor parella... És Eva i Marcos.
1: No s'atreien gens, a més es veia que...
0: A més, es veia notava que no hi havia química... cap... Correcte, estic totalment d'acord. O sigui, Alejo Sauras amb Alexandra Jiménez, per exemple, sí. Funciona molt millor com a parella, fins i tot el propi Resines amb...
1: Belén Rueda.
0: Amb Belén Rueda. Vull dir, es nota que allò funciona. O també Núria González amb Antonio Molero, Fiti i...
1: Sí, no, Fitipaldis? Sí.
0: No.
1: Ah.
2: Sí, amb el Fiti.
0: Fiti i, com es deia l'altra, la que era la directora
1: Candela.
0: Del col·le? Candela. Molt bé, Sergi. Sí. Molt bé. Ostres, ara m'ha sorpresa. Ho has dit a voler, no?
1: És a dir, prometo, eh? Prometo que pel meu cap han passat tots els noms femenins d'Espanya. Mira, se m'està fent la pell de gallina. Us ho juro que m'ha passat Carmina, Carmen. M'ha passat de tot i he dit Candela... Perquè
0: pues sí,
1: parlàvem
0: senyor,
1: abans de Candela
0: sí,
1: Penya i m'ha... Ostres,
0: que... Se'ls deia Candela, sí senyor.
2: Ai, senyor.
0: Vinga, va, tira'm en una altra.
2: Venga,
0: i seguim parlant dels fills.
2: La vida al revés.

0: Bueno, estem fent una bona sessió.
1: Aquesta de... és de l'època on a la sèrie Fran Pere es lia amb una professora. Això va passar,
0: sí, sí, sí,
1: a l'Oser
0: Raro. No la...
1: El Zapataki.
0: El Zapataki.
1: Home, fixa't si tenies sort, aquest noi, imagina't.
0: Sí, no, i no s'ho mereixia pas, eh?
1: Bueno, i també parlarem de resines, eh? Perquè després de Belén Rueda també va venir una altra. Que dius, bueno, a veure, aquest senyor és massa ganyant. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Vinga, va.
1: Vinga, va, parlem de TT. Natàlia Sánchez. Home, també és un dels exemples d'actrius infantils que s'ha sabut reinventar superbé.
0: Sí.
1: Ha fet molt teatre, ha fet cinema i ha fet nombroses sèries després de Los Serrano. Uh-huh. Ha destacat especialment, i ara està molt vigent, amb Sueños de Libertad, que és la diària d'Antena 3. Sí. Si no m'equivoco, eh? Sí. Potser no és d'Antena 3, la podeu veure també a Disney+. Plus. Si us voleu posar al dia... En fi, aneu ara. És una actriu molt activa de teatre. També aquí apunto que ha fet com molta difusió de la seva maternitat a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Està casada amb...
0: Marc Clotet.
1: Correcte.
0: I a més, parla superbé el català, l'ha pres per amor, i jo, de fet, el primer dia que la vaig escoltar parlant català vaig dir, hòstia, Natàlia Sánchez és catalana? I llavors vaig buscar i no, és madrilenya. I ha fet una obra de teatre en català i espectacular, eh?
1: A la sèrie era catalana perquè venien de Barcelona, Lucía, amb les seves filles.
0: Sí, jo crec que en aquell moment no parlava català. Però...
1: De tant en quan anaven soltant alguna frase,
0: sí.
1: Al final d'alguna frase dient nen, i amb això ja consideraven que el públic entendria que eren catalanes.
0: I bon dia, eh?
1: Sí, exacte, allò d'entrar a la cuina. Bon dia! Sí, exacte, exacte. Bé, evidentment sí, continua actuant, és una actriu molt activa de teatre, com hem dit. La petita TT és avui una de les actrius més solvents de la televisió espanyola.
0: Crec que no és de les més, o sigui, no és de les més solvents, però sí que és de les més visibles.
1: Anem...
0: Dir, Blanca Suárez és més solvent, Natàlia Sánchez és més visible, crec.
1: Anem amb l'hereu una mica de les trames de Fran Perea a la sèrie. Per què dic l'hereu? Evidentment, Natàlia Sánchez també està involucrada amb aquest...
0: Sí.
1: Perquè quan Fran Perea i Natàlia Sánchez van sortir de la sèrie, doncs aquests dos van heredar una mica el seu paper, no? Perquè eren dos germans que també se liaven, que també feien música amb Santa Justa Clan, i em permetreu, però això ha estat una llicència personal no posar cap cançó de Santa Justa Clan en aquesta secció.
0: Et dono les gràcies.
2: Això que era un grup de la sèrie.
1: Els xavals també van fer un grup infantil,
2: no...
1: que era més electrònica. Perquè tenien un company que era el DVD del grup d'amics que controlava molt d'informàtica, i amb això ja els guionistes van dir pues també és un crack de la producció musical, mira, perquè
2: molt
1: com
2: bé.
1: Que hi entén, com sap jugar a les camines, pues això. En fi, en tens una altra?
0: Vinga, va.

0: Vinga, va, Víctor Elias.
1: Hem tornat a tenir 17 anys.
0: Sí.
1: Increïble.
0: Ja ho he dit, que és una secció Remember. Avui és Remember, això.
2: Jo estic flipant.
0: Vinga, va, probablement la història més humana del repartiment és la de Víctor Elias. Després de la sèrie va deixar pràcticament la interpretació i es va convertir en músic professional. També és director musical i productor musical, que, com dèiem, va col·laborar amb Fran Perea per rellançar aquest especial 20 anys, no?, de la xica de l'habitació del lado, totes aquestes coses. Ha treballat amb artistes molt importants. Durant la sèrie i posteriorment va tenir una relació amb Natàlia Sánchez, sí. TT, de la que hem parlat abans. És a dir, no només la seva química va traspassar la pantalla i van tenir una relació durant bastants anys fins que van arribar a la vida adulta. Va explicar públicament que va tenir problemes amb les addiccions, però que va aconseguir sortir-se al tanto perquè ara està casat amb la cantant Ana Guerra.
2: Sí, senyor, això ho sabia.
1: I a més, no, això que és, quan es van conèixer no es podien ni veure i que un dia van dir anem a fer una birra o algo per parlar-ho i a partir d'aquell dia... Oh,
2: aquesta parella...
0: Preciós, preciós, és preciós aquesta
1: poc,
0: història.
2: S'ha casat?
1: Sí, s'ha casat. Es va casar com amb 2 mesos o 3. Sí,
0: mira,
2: molt bé, enhorabona.
0: No continua actuant, però perquè fa música. Guille va deixar la televisió, va superar les addiccions i avui dirigeix concerts. No sé jo com de faltones tractar els actors directament amb el seu nom de personatge, que és el que està fent aquí l'amigo GPT.
1: Ja.
0: Però bueno, escolta, anem ràpids perquè anem ràpids amb el repartiment adjunt, per així podríem dir. Parlem d'Antonio Molero, Fiti, és un dels personatges més estimats, ha aparegut a sèries diàries com Amares para siempre, 5 estrelles, ha fet cine, ha fet teatre i ha fet nombroses sèries, mai ha deixat de treballar i jo tinc la sospita de que s'ha arremoquetat, per així dir-ho.
2: Arremoquetat, per la gent normal, és que s'ha fet transplantament capilar.
0: Vinga, anem a Jesús Bonilla, perquè després de Lo Serrano...
2: És una informació...
0: Que jo dono aquí, perquè a mi em dona la sensació. Jo el veig molt tupit, ara, però bueno, en fi. Després de Lo Serrano, Jesús Bonilla... Tots sabem qui és, Santi, el més garrulo i més ganyant de tots, ha participat en diverses comèdies espanyoles. Jo destacaria Chiringuito de Pepe, que protagonitzava juntament amb Santi Millán. Dani Martínez.
2: I el Langui.
0: En fi.
2: Hòstia, ara ho confirmaré.
0: Ha de ser últims capítols, això, perquè jo no ho recordo. En els últims anys ha reduït força la seva presència pública i ha optat per una carrera molt més discreta. També deu de ser un senyor gran. Ja semblava molt gran quan estava a la sèrie, però ara està entre els 70 i els 80, diria jo. Alejo Sauras, un dels secundaris més recordats, després de la sèrie va fer Al tanto los abrazos rotos de Pedro Almodóvar. Va ser protagonista d'Estoy vivo, sí, pel qual se'l recorda molt, sí, i amb molt de carinyo,
1: sí,
0: a banda de protagonitzar nombroses sèries més. Evidentment, continua actuant.
2: Estoy vivo?
0: Estoy vivo.
1: Que era el de l'Anna Castillo. Era l'enlace. Que s'acaben enamorant.
2: Però que no estàs parlant de Jesús Bonilla.
1: No, Alejo Saura.
2: Ah, Alejo Saura, grandíssim Alejo Saura. Jo esperava poder dir, me cau molt bé Alejo Saura i m'agrada tot el que fa Alejo Saura.
0: Pues ole, ja ho has pogut dir.
2: Aquest sí que cau
0: bé. Si mires Lo Serrano, aquí no te cauria gens bé, ja t'ho dic ara. És insuportable.
2: Estoy vivo fa un personatge fantàstic.
0: I acabem per la que era la seva parella a la sèrie, Alexandra Jiménez, que feia d'Àfrica, i tot i ser un personatge secundari, ha tingut una de les carreres més brillants. Durant la sèrie, ja us dic jo, que la van minusvalorar bastant, de vegades no li donaven tot el protagonista que li podien haver donat per lo bona que era. Ha protagonitzat 100 metres, Bajo Teràpia i Supernormal.
2: 100 metres és molt bonic amb Dani Rovira, molt bona pel·lícula.
1: Sí.
0: És una de les grans actrius de comèdia d'aquest país i el titular que ens dona és Àfrica és avui una de les reines de la comèdia espanyola.
1: Estic d'acord.
2: Molt bé.
0: Vale, i fins aquí.
1: Bueno, molt bé, Núria González, no?
0: És que saps el que passa? Que la Núria González he vist que tenia molt poca informació.
1: Ah, vale.
0: Ha continuat treballant amb regularitat en teatre, cinema i televisió, però és evident que el seu punt més alt va ser quan va fer aquell programa... que ara no recordo com es diu, que us en recordeu de Eso es mentira, no? Que posaven com a la gent allí cara a cara amb les seves preguntes i les seves veritats, i bàsicament es va fer molt famosa pel seu paper de terriblement borde que feia en aquell programa, llavors és quan va néixer el personatge de la Candela.
2: Fa de dolenta a l'adaptació en sèrie de la saga de Carmen Bola de La novia gitana.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
4: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha acaranat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, l'alt tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
5: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
6: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
4: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
3: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi, un de nou declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris, i hi ha 109 efectius dels bombers treballant-hi. Segons fons del cos, l'incendi avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. El flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el cinquè incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. De fet, la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar foc. Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que hi han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc. I recordem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc veu cap delicte de terrorisme en les accions dels CDRs posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat, això sí, la situació dels requerits o condemnats en la causa, però pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i el Suprem. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que la sentència aplana el camí per una plena aplicació de la llei.
3: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
2: I el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verda a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028, sent la primera que havia de tancar l'Estat. L'organisme ha emès un informe favorable en condicions, això sí, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. I la mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per presumptes violacions que va patir la noia, agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica.

Benvingudes al programa En Sostenim, de juny. Darrer programa de la temporada. Programa dedicat a l'ecologisme, al benestar emocional i social i a la vida sostenible.

Avui al programa parlarem de dos projectes que s'han creat a Sant Feliu de Codines al llarg d'aquesta temporada 2024-25 i que han aportat valors com el benestar emocional, vincles, comprensió, amistat i una millor manera d'afrontar reptes que ens posa la vida. I com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez.

0: Avui parlarem d'un espai molt especial, íntim i necessari, l'espai de dol de Sant Feliu de Codines, un recurs d'acompanyament emocional per a tothom que ha patit una pèrdua i que vol compartir, expressar i ser escoltat. Ahir diumenge, el grup d'espai de dol de Sant Feliu de Codines va celebrar 6 mesos des que es va crear i entrevistem a tots ells perquè ens expliquin com és l'espai de dol i com s'ha format. Ens acompanya en Ricard, psicòleg i dinamitzador del grup, unes participants actives de l'espai de dol i la regidora Maria Tur, la regidora de Salut, que han fet possible aquest espai. Comencem amb el Ricard. Com definiries l'espai de dol en poques paraules?
1: Un espai protegit, segur, acollidor, perquè les persones puguin expressar tot allò que els hi costi fer-ho en família, al carrer on sigui, i que puguin trobar un lloc de drenatge i, sobretot, de claredat per seguir el seu procés.
0: Quina creus que és la diferència, que penso que és l'essència també de l'espai de dol, entre fer el dol en solitud i fer-lo en grup?
1: Es diu que el dol es pot cursar de moltes formes, tantes com persones som. Però és important que entenguem que l'acompanyament no només és ser gent, sinó és el com aquesta gent està. Des del grup de dol el que ofereix és aquest respecte, aquest espai teu íntim, aquesta comprensió del que vius, sense fer judicis, sense donar opinions, simplement que la persona es pugui expressar i així pugui alliberar tot el seu dolor, el seu estrès que té emocional i pugui recuperar la seva lucidesa mental i el seu provindre.
0: Una mica ja em respons la següent pregunta, però potser també penso que és important. Ets psicòleg, però ets persona. Vull dir que, com t'involucres emocionalment com a dinamitzador?
1: Ara ja, perquè ja porto molts anys de camí, i sí que quan ets més jove també tens l'energia de la joventut que et fa ser inconscient, però ara ja des d'una serenor entenc que les emocions dels altres són útils, que el dolor té una funció, que no venim a apaivagar el dolor dels altres, sinó acompanyar-lo, i inclús permetre que gent propera, com un fill, una parella o un familiar, també pugui transitar per aquest dolor, és important. El dol no és més que un procés que comença i s'acaba. Aleshores, hi ha la forma d'alliberar aquesta pena per aprendre a deixar anar tot allò que retenim, i això és un acte molt, molt maduratiu i important que ens fa fer grans.
0: A part de totes les trobades quinzenals que heu anat realitzant, vale, heu realitzat altres activitats d'acompanyament fora de l'espai de dol. Ens les pots explicar?
1: Que enguany han sigut 3. Vam començar per SOS Aldees Infantils, per acompanyar els educadors socials, perquè ells poguessin a la vegada donar suport a 3 infants que van perdre la mare d'una forma súbita. Aquest va ser la primera acció. La segona va ser l'escola FEDAC d'aquí Sant Feliu de Codines, on també va haver-hi la mort d'una mare sobtada i vam haver d'atendre el grup classe, els professors i els pares per explicar aquest nou paradigma de lo que és la mort i el dol per entrar-lo dintre la naturalitat de la seva pròpia vida. I, per últim, hem compartit amb altre ajuntament a Mòdena la mort d'un feminicida que també hem acompanyat a la comunitat.
0: Molt bones activitats.

sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: els cirerers.
1: Parlem ara amb la Maria Tur, regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, val? Perquè els nostres oients puguin saber ben bé, et volem preguntar com va néixer la idea de crear aquest espai. Va sorgir d'una demanda ciutadana?
2: Doncs sí, Marina, justament va ser així. Nosaltres, com a agrupació de lectors, abans d'arribar al govern, vam fer unes taules rodones, i a la taula rodona de salut era una demanda que feien ciutadans. No potser el que ara tenim, sinó una cosa més simple, que era simplement tenir un espai on poder acompanyar i acomiadar els nostres familiars. I ens vam centrar en el que tothom coneix com el tanatori.
1: A part del Ricard i la Maria Tur, també tenim diversos testimonis o diverses voluntàries de l'Espai de Dol. Tenim a la Mònica, tenim a la Irene, tenim a la Mar, tenim a la Cristina. I m'agradaria preguntar-vos una mica que, com recordeu quan vau arribar a l'Espai de Dol? Què us va moure a fer el pas?
3: Doncs ja teníem la inquietud de que necessitàvem un espai on poder acomiadar, no?, Sant Feliu d'una manera, doncs, diferent a la que anàvem fent tradicionalment. I llavors, doncs, de la mà de l'Ajuntament vam saber d'aquesta iniciativa i el projecte que el Ricard ens va com oferir, i em va semblar superinteressant perquè, bueno, jo sóc de les que penso que el poble, entre nosaltres, hem de fer aquesta xarxa per sostenir-nos. I això era un espai que ens va regalar ideal, i que al costat d'ell, doncs, hem fet tot un camí d'aprenentatge molt, molt interessant.
4: Bé, jo vaig conèixer el Ricard, vivia al meu carrer i jo no el coneixia, i un dia ens va convidar a casa seva, i vaig saber una mica el que estava fent, i li vaig dir, mira, jo per la meva professió i tot plegat, jo sóc infermera, sempre he estat vinculada, m'agradava treballar els finals de vida, m'agradava tot aquest tema, i em va dir, doncs, jo ho arxivo, i si un dia tinc alguna cosa, t'ho diré. I un bon dia em va trucar i em va dir, es munta un grup de dol, tens ganes de participar-hi? I no ho vaig dubtar ni un segon. I la veritat és que l'aprenentatge i tot l'activitat que hem fet durant aquest temps ha sigut molt, molt, molt enriquidora, i m'ha ajudat molt en el terreny personal, sobretot la formació que vam fer al principi, i, bueno, i tot el que hem anat continuant aquí totes les sessions. Ho agraeixo moltíssim, i poder estar en aquest grup i poder participar activament.
1: Com us vau sentir la primera vegada que vau parlar davant del grup?
5: Bueno, com tots els grups, quan comencen ha d'haver la xarxa, no? Però el fet de començar a parlar i cada un tindre la mateixa inquietud d'unió, que era aquesta fita d'aconseguir aquest grup, pues, a poc hem anat teixint aquesta xarxa, i ara, avui, per exemple, que estem aquí després de 6 mesos, el fet de veure el suïs d'aprovació, els somriures, les mirades agradables en cada comentari, en cada cosa, et dona per sentir que formes part, aquest sentiment de pertenència i aquest sentiment de que realment el projecte està tirant endavant.
1: Què us ha sorprès més del que heu viscut en aquest espai? Alguna vol respondre?
6: La capacitat del Ricard de vincular dols, morts, amb pèrdues quotidianes, el fet de poder veure que estem en permanent vida, però també en permanent dol, a mi és del que, no és que m'ha sorprès i m'ha agradablement, perquè és com permetre'ns l'espai per parlar, doncs, d'això, en termes més de pèrdua i de dol.
1: Ara una mica són preguntes que jo penso que totes les que esteu aquí podeu respondre, tant Ricard, Maria, Pol, que també el tenim, i totes les voluntàries. Heu notat un canvi en la manera com la gent parla de la mort o del dol en el poble?
3: Sí. jo no sé com se'n parlava abans, perquè potser era una conversa que no teníem. I és veritat que ara doncs, bueno, anem fent com aquesta goteta, que surten moltes converses de Terrassa, d'estar allà a la plaça, on surt el tema, i la veritat és que la gent en té ganes de parlar i ho tracten també amb naturalitat, tot i que potser al final no s'hagin acostat al grup, però no, tothom veu la necessitat, no? Tothom és, ostres, doncs que bé que hi hagi aquest grup. I la gent en parla amb bastanta naturalitat.
0: Bé, nosaltres, com a Ajuntament, el que sí que puc dir, el mateix que diu la Mònica, que no sé què passava abans, però el que sí que veig és que ens arriben trucades, ens arriben consultes i ens trobem en situacions en les que jo veig que la solució la té el projecte Espai de Vetlla o el grup de dol. I els acompanyo i els convido a que participin. O sigui que sí que és veritat que hi ha una demanda com a societat i jo veig espais on els que, com avui s'ha explicat, no?, amb l'escola FEDAC, vull dir, hi ha espais en les que penso que s'està donant un servei que abans no sé com es feia o si es feia per una altra via, però que com a Ajuntament estem donant resposta.
7: Jo fa 3 anys que estic aquí al poble, vaig arribar ara just al maig del 22, i recordo que aquell hivern vam fer una conferència a la biblioteca que es deia El primer Nadal sense tu, i va venir molta gent del poble. I venien a escoltar, suposo, per la necessitat de fer-ho. Tant és així que a l'escola Jaume Balbes ens han dit com podríem començar aquest programa del dol transversal i va sortir aquesta idea. Perquè no vens per Nadal a explicar-nos com els nens viuen, que no tot és màgia i reis, sinó que hi ha gent que li troba faltant l'avi, no hi ha taula al tiet o la mare està malalta. Com es viu aquest Nadal en tota aquesta situació? I vaig pensar que era una bona realitat, que la gent se t'apropa i et diu per mi avui no és un bon dia. I a partir d'aquí hi ha tot un debat.
1: Alguna de vosaltres vol dir alguna cosa més referent? Sí que m'agradaria preguntar-vos una mica, val, que dic, quan estem a, també m'involucro perquè també hi soc en l'espai de dol, val, quan acaba la sessió o així, amb què us quedeu un cop sortiu de l'espai de vetlla cada vespre, cada 15 dies?
7: Jo, a part de tota la riquesa del grup, que ningú vol marxar. I em quedo, que ningú vol marxar, dic, bueno, ens anem a què?
1: Sí, sí. Fins i tot un dia que no teníem el dinamitzador. Aquell dia crec que és el que es va allargar més. Va. Ara sí que... I tant, i tant.

0: bueno, el que li vam donant valor és a aquesta vida que tenim.
1: Hi ha una cosa de les que he valorat també com a aprenentatge amb el Ricard, és que celebrem la vida. Vull dir que quan venim aquí a la sala d'Abella, no és la mort, sinó que celebrem la vida i acompanyem a les persones que hi ha. No? Vull dir que això, jo trobo, bueno, no sé, és un concepte que tampoc jo no el tenia present.
2: Ara sí que una mica voldríem, perquè els nostres oients puguin saber una mica com es pot sumar algú a l'espai de dol. Cal una inscripció prèvia? Podeu explicar una miqueta?
3: Bueno, el grup de dol es troba cada 15 dies aquí a l'Espai d'Abella, que és el que és l'antic tanatori, i simplement no cal ni reservar, ni trucar, ni avisar que vindràs. Et presentes i ja està. No, Ricard?
4: Inclús hi ha gent que ens coneix i ens pregunta com accedir-hi, però bé, jo sempre els dic veniu i allà ho veureu.
5: En quin horari?
4: És de 7:30 a 9, dijous quinzenals. Sí, l'agenda de la web. L'agenda sur de l'Ajuntament.
2: I teniu previst fer més actes oberts a la comunitat? Jornades, xerrades, etc.
4: Sí, si el Ajuntament dona permís. Trobo que són escoles i joves, penso que és el nostre objectiu. I també treballar la solitud, que el poble té, de gent sola, que viure sola és un dol en si mateix. Bé, segurament poder fer un cens de qui viu sol i com viu sol i poder també el grup de dol, juntament amb altres institucions, acompanyar aquesta solitud de la gent gran.
2: Moltíssimes gràcies per tots els vostres testimonis i per tota la informació. I m'agradaria acabar aquesta entrevista, a veure si és possible, si poguéssiu expressar amb una paraula o una frase curta què és per vosaltres l'espai de dol.
6: Confort.
7: Connexió. Connexió i unió.
1: Companyia.
4: Aprendre a comprometre'm amb la vida.
7: Vincles.
8: Aprenentatge.
3: Salut.
2: Moltes gràcies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

Bon dia, Irene, i benvinguda al programa En Sostenim, d'Ona Codinenca. Començarem pel principi. Explica'ns què és la cooperativa Més 65 i com s'emmarca en el projecte Les Trementinaires.

0: Més 65 va néixer una mica de la meva inquietud personal de com envellir. I bueno, sempre m'ha preocupat, m'ha cridat saber què passarà, i a partir d'aquí vaig conèixer aquest, un projecte a través d'un article que va sortir a VilaWeb. Vaig conèixer aquest projecte de les Trementina, ai, de la cooperativa Més 65, que va néixer a Taradell. Va néixer fa 4 anys, també de la iniciativa d'una persona, una psicòloga amb la mateixa inquietud, i va posar en marxa aquest projecte. Aquest projecte que consisteix en millorar la qualitat de vida i l'autonomia, tant física com emocional, de les persones, perquè les persones puguin estar el màxim temps possible al domicili. Que aquesta és una reflexió també que jo faig des de bon inici, de que la gent comencem a prendre consciència de què ens agradaria. La vida ens pot donar moltes voltes, però sí que què ens agradaria. Hi ha opcions en aquests moments. Hi ha les residències, hi ha els cohabitatges, hi ha pisos com tutelats, bueno, hi ha diferents opcions, i és important que les persones ens plantegem quina seria la nostra opció ideal. I a partir d'aquí, després d'aquesta tria, poder enfocar una mica la vida en aquest sentit.
1: I el nom Trementinaires, que evoca aquelles dones que coneixien els remeis naturals i anaven de poble en poble, per què l'heu triat, aquest nom? Què representa per vosaltres?
0: Mira, en principi, perquè la cooperativa Més 65, les Trementinaires, no serà només a Sant Feliu, sinó que un cop haguem engegat Sant Feliu, també englobarà Bigues i Riells i Caldes de Montbui i Gallifa. I ens vam començar a plantejar quin nom podíem donar per diferenciar-nos de cooperativa Més 65, que és la central i la mare. Nosaltres som una delegació d'aquesta cooperativa Més 65. Doncs vam pensar una muntanya, una flor, li anàvem donant voltes a una cosa que unís tots els pobles. I pensant que és una cosa que donarà cures a la gent, a mi em va abocar a la història aquesta de les Trementinaires, que anaven de poble en poble portant les herbes remeieres i ajudant a la gent. I també una mica com un homenatge a la meva àvia, que també es deia Irene, com jo, d'aquí Sant Feliu, que no era ben bé una trementinaire, però sí que repartia herbes remeieres pels pobles aquí propers. I ens va semblar un nom entranyable, de dones valentes, empoderades i amb ganes de treballar pels altres.
1: Com funciona exactament? Quins són els passos que fa una persona des del primer contacte fins que rebi els serveis? Quin tipus de serveis oferiu? Ens ho pots explicar una miqueta?
0: Mira, l'objectiu de la cooperativa, per dir-ho amb dues paraules, és ajuntar necessitats de les persones amb professionals que les puguin oferir. Val? Com fem això? Doncs mira, és tan senzill com hi ha un número de telèfon, que després doncs ja us donaré els contactes, un número de telèfon en què estic jo darrere d'aquest telèfon per coordinar. I això què seria? Una persona té una necessitat que tant pot ser de cures a la llar, de serveis a la llar, perdó, que seria de fusteria, de paleta, de lampista, de qualsevol servei dels mil que poden sorgir a la llar, a cures personals, com seria, bueno, una cosa seria la neteja de casa, seria la treballadora familiar que et pot venir a donar suport per la higiene personal, per acompanyament, per totes aquestes històries, i qualsevol cosa que pugui anar sorgint. L'espai de dol, jo que també soc voluntària de l'espai de dol, doncs també és un servei que es pot oferir en el marc de les Trementinaires. I una mica és l'atenció global de les persones. Doncs, pensant en com va néixer Taradell, Taradell va néixer amb 4 serveis. I d'aquests 4 serveis, en aquests moments, en poden oferir 32. El qual vol dir que el ventall de possibilitats que tenim aquí davant és molt gran. Nosaltres, en aquest moment, jo crec que devem estar amb els 9-10 serveis que ja tenim, val? Que el que fem és contacte amb els professionals que s'ofereixen a donar-los, evidentment amb els honoraris que ells cobren, vull dir, això està claríssim. Què fem amb aquests professionals? El que fem és que signen un contracte amb nosaltres amb què prioritàriament el que nosaltres els demanem és una atenció adequada a la gent gran, amb el respecte adequat, val? I una prioritat en el servei. Quan una persona gran té qualsevol problema domèstic o no domèstic, o digui el que vulguis, es converteix en una urgència, avui, no per avui, sinó per ahir. Per tant, demanem una prioritat en el servei, que quan truca la cooperativa, aquest servei ha de ser, no diré que han de deixar el que estan fent, però sí que demanem prioritat. I també que quedi molt clar quins són els seus honoraris, que també queda reflectit en el contracte aquest, i que si en un moment donat ells els canvien, doncs ens ho avisin amb la suficient antelació perquè puguem comunicar nosaltres als socis.
1: A nivell de... Has parlat de que aquest projecte també està a dintre de, amb diverses poblacions, no sols Sant Feliu de Codines, sinó... I els ajuntaments, quin paper hi jugues? Heu tingut un suport institucional o hi ha alguna voluntat de col·laboració?
0: A veure, evidentment, el primer ajuntament que hem anat és el de Sant Feliu, vam anar és el de Sant Feliu, vam tenir un primer contacte amb la Sandra, que és la regidora de la gent gran, li vam explicar el projecte. En principi, bueno, ell ho va acollir bé, no hi va haver cap problema. A partir d'aquí, el següent pas va ser que com a cooperativa, que donàvem un servei al poble, pensàvem que ens calia un conveni amb l'Ajuntament per poder tenir un petit local on poder-nos trobar, on poder tenir unes subvencions, on poder tenir el suport que es dona a qualsevol entitat. Bé, quina ha sigut la nostra sorpresa quan se'ns ha dit que des de secretaria doncs, es considerava, la secretària i l'Ajuntament considerava que aquesta cooperativa era una entitat amb ànim de lucre i que, per tant, no teníem conveni amb tot el que això comporta. Tot i que nosaltres hem presentat els estatuts on diu clarament que és una cooperativa sense ànim de lucre per donar servei a la gent gran, que hi ha el precedent de que l'Ajuntament de Taradell ha signat un contracte, un conveni, perdó, i se li ha portat tota mena de documentació. De moment la resposta no ha canviat. Nosaltres necessitàvem un local, perquè fins ara doncs, bueno, on ens trobem els bars o el domicili dels socis que hem fet, i pensem que és més digne que per poder donar informació i per tot plegat poguéssim tenir un petit espai. Hem tingut la col·laboració del centre excursionista. Just aquesta setmana passada vaig anar a la reunió de junta, es va exposar i per unanimitat doncs, bueno, van acceptar, i un dia a la setmana jo seré els dimarts de 7 a 8, almenys ara aquest temps d'estiu, potser quan hi hagi el canvi d'horari faré un de més de migdia o de matí per donar més accessibilitat a la gent. Em trobaran en allà per qualsevol cosa, per qualsevol consulta, per qualsevol pregunta, per fer-se socis, per el que calgui, jo seré allà per atendre'ls, i evidentment molt agraïda a la col·laboració del centre excursionista.
1: Actualment, quants socis teniu a Sant Feliu i quin creixement espereu en els pròxims mesos?
0: Bé, no voldríem un creixement que ens desbordés. En aquest moment tenim 8 socis i és anar fent una miqueta a poc, perquè hem de consolidar els proveïdors, hi ha coses que encara ens falten i no volem que, bueno, que la cosa se'ns desbordi, però evidentment estem oberts i que la gent contacti amb nosaltres, perquè jo estaré encantada d'explicar.
1: Heu pensat en fer activitats col·lectives o xerrades per la gent gran o per les famílies?
0: Sí. D'entrada, a mi ara ja m'agradaria començar amb una xerrada al Casal d'Avis, on voldria que fos més que una xerrada, que fos una mica debat, una mica taller, perquè la gent comencin a fer aquesta reflexió d'on i com voldrien envellir. Perquè quan la voluntat és quedar-te a casa, el ventall de possibilitats que ofereix la cooperativa, jo penso que bàsicament dona tranquil·litat, perquè el nostre objectiu és donar tranquil·litat i confiança a la gent que es queda a casa. El professional que hi anirà és una persona coneguda, és una persona amb referències, estem al darrere per supervisar aquesta feina, que es faci correctament. No cal que la gent tingui diners a casa, perquè el pagament es fa a la cooperativa. Per tant, es pot fer una transferència, no tenen de tenir diners a casa ni donar tranquil·litat i seguretat.
1: Què li diries a una persona gran que escolta aquesta entrevista, però dubta de si fer el pas i contactar amb vosaltres?
0: Doncs el que és una mica reiterar el que ja he dit, que si busca confiança i tranquil·litat, una mica és el que volem oferir. No? I a partir d'aquí, a mi m'agradaria que el boca a orella doncs, anés funcionant. Abans no t'he contestat, que si volíem fer altres activitats, doncs, a part, volem fer xerrades. Evidentment, col·laboracions que ja tenim amb persones que ens ajudaran també amb la detecció i el contactar una miqueta amb aquesta soledat no desitjada, que aquest és un gran problema que tenim en aquests moments socialment, no solament a Sant Feliu, sinó a tot arreu, i que també un dels objectius seria aquest. També tenim un programa que tenim una persona que és formadora de terapeutes ocupacionals, ell és terapeuta ocupacional, que ens ajudarà una miqueta a... Ja tenim un cicle de xerrades pensat i preparat per poder fer de prevenció de la dependència, per les caigudes, per bé, tot el que suposa el fet d'envellir i preservar al màxim la integritat de la gent. No? Vull dir que tot això, projectes... Mira, Més 65, les trementinàries, és un projecte que el podem fer tan gran com es pugui, no? I per això sí que poder tenir les institucions al costat sí que és un punt clau, el que m'has preguntat abans. I una cosa que també volia comentar en relació a les institucions és que ja hem contactat també amb l'Ajuntament de Vigues i ens han rebut aquest projecte amb els braços oberts, dient-nos que realment és una cosa que tot ajuntament voldria tenir, perquè no deixa de ser un projecte que ajuda el benestar de la gent del poble. I això m'agradaria que també quedés palès.
1: I aleshores, Vigues podria recolzar el projecte i posar-vos com a associació en el seu ajuntament. Podria fer-ho.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Amb ells ja hem quedat que, bueno, al setembre començarem amb ells. Una miqueta volíem tenir engegat Sant Feliu una miqueta com a experiència per veure com ens va anant, i ara bueno, és qüestió de trobar un petit grupet a Vigues perquè es faci un petit nucli que dependria de Sant Feliu, bàsicament, de les trementinaires, i buscar professionals allà i buscar socis. I és una miqueta anar fent xarxa però vull dir que l'Ajuntament va estar totalment obert a qualsevol col·laboració i a qualsevol cosa que poguéssim necessitar.
1: Però jo em referia al problema que vau tenir aquí a Sant Feliu de Codines amb la qüestió de que des de la secretaria de l'Ajuntament no veien viable el que us poguéssiu posar com a entitat al ser una cooperativa, si l'Ajuntament de Bigues sí que podríeu allà tenir aquesta possibilitat de que us acollissin com a entitat i poder rebre subvenció a través de l'Ajuntament de Bigues. Perquè, clar, l'acolliment l'heu tingut tant aquí a Sant Feliu com a Bigues, com a Gallifa, com a Caldes, en el sentit aquest més de que acullen com una bona iniciativa, però en aquest cas més aviat en la qüestió més econòmica o més de local, etc.
0: Evidentment, l'acollida per part de la regidora aquí a Sant Feliu va ser correcta, va ser molt bona. No, aquí no hi ha cap problema. Ha sigut és com un tema legal, per dir una manera, el que tenim aquí davant. D'aquest tema legal no en vam parlar en aquesta primera entrevista que vam fer a Bigues, però sí que es va parlar d'un local, sí que es va parlar d'ajudes per fer xerrades, no vam especificar concretament si hi hauria un conveni, perquè és que nosaltres ni per un moment ens va passar pel cap que això no pogués ser possible, quan veníem d'un altre poble, que l'origen és a Taradell, i que allà s'ha pogut contemplar perquè realment legalment es pot equiparar o s'equipara una cooperativa amb una associació. Per tant, ens vam quedar molt sorpreses de la resposta aquesta de Sant Feliu quan no s'ha contemplat que pugui ser d'aquesta manera.
1: Irene, moltíssimes gràcies per aquesta conversa tan inspiradora i humana, i desitgem de tot cor que la cooperativa Més 65 vagi endavant, i sobretot per a tothom qui vulgui saber-ne més, vale, podeu entrar a la web de Cooperativa Més 65, que ja hi ha una pàgina específica de la delegació de les Trementinaires, o bé contactar amb elles directament, i això perquè pensem que envellir també pot ser una etapa d'autonomia, tria i vida plena.
0: Moltes gràcies per haver-me donat veu. Apunteu-vos aquest telèfon perquè m'agradaria que tragués fum. És el 722-756-860. Aquí em trobareu. La gent de Sant Feliu ja em coneixeu. I m'agradaria molt que aquest projecte, que per mi és tan il·lusionant, pogués tirar endavant i que entre tots el féssim possible.
1: Moltíssimes gràcies, Irene.

I ara ja passem a la sessió següent, la de Cuinem amb la Eva Vélez.

Hola a tots i a totes. Una altra vegada més estem en l'últim programa de la temporada i tenim uns dies de molta calor i he pensat unes receptes que siguin molt fresquetes, però a la vegada que no entrem a cuina. Bueno, entrar a la cuina sí, com sempre, però no tindrà que estar molta estona. He pensat en dos cremes fredes. Una crema freda serà més suau i una altra que sigui una miqueta més nutritiva. Pues, aquesta vegada sí que us recomano agafar paper i llapis i apuntar. Vinga, passo pas a explicar les receptes. He pensat en una crema freda de carbassó i meló, no? Que són dos productes molt d'aquesta estació, i no tindrem que cuinar. Farem una crema freda de carbassó en cru i el meló. Us diré més o menys les quantitats perquè tingueu l'opció. Mira, si jo faria servir uns 400 grams de meló i la mateixa quantitat de carbassó, sense la pell. El pelarem perquè ens quedi ben blanc. Agafarem, posarem una miqueta d'all, això seria el gust. Jo faig servir sempre una miqueta de vinagre de poma, faria servir una cullerada de sopera. I en aquesta opció sí que us deixo la llet que... Jo poso 200 mil·límetres d'una llet de vegetal. Podeu fer servir de soia, d'anella, de nacar, la d'arcibada, la que vosaltres vulgueu. Una miqueta de... unes quantes fulles d'alfàbrega i quatre cullerades de sopera d'oli d'oliva. I la sal la farem servir al gust nostre. Què farem? El primer ho posarem tot en una batedora, un robot de cuina, el meló i el carbassó ben tallat petit, no? Posarem l'all pelat, les fulles d'alfàbrega, el vinagre, la miqueta de sal i tot això ho farem ben triturat fins que tinguem una crema que ens quedi homogènia, no? Que ens quedi ben, tot ben integrat. Afegirem la llet, més o menys la quantitat, depenent de la textura que nosaltres desitgem, i l'oli d'oliva al final. Una miqueta, el tirarem a fil, no? Que diem, com si estiguéssim fent un alioli. Després el triturarem i el servirem ben fred. Jo el poso sempre dos horetes a la nevera per que agafi temperatura. En aquesta recepta crec que és superideal per a aquests dies de tanta calor. I després, aquesta recepta la vaig fer l'any passat a l'estiu, la proposaven als meus menús i va ser tot un èxit, no? És un ajo blanco, que diem, però li fem servir en llet de coco també. Està molt bona, molt deliciosa i apareix molt fàcil com l'altra i molt ràpida de fer. Jo poso la mateixa quantitat d'ametlles que d'ametlles que de nacars, no? Jo poso 150 grams de nacars, 150 grams d'ametlla. Un quart de litre de llet de coco, una llet de coco que sigui bona, que no tingui gaire sucre, 200 d'aigua, una miqueta de vinagre de poma o de jerez, en aquest cas, una miqueta d'oli d'oliva, una mica de sal i després un all, però que sigui petit. Tot això ho agafem i podem fer-lo tot en el robot de cuina o la Thermomix. Això, si teniu Thermomix, la poseu a la velocitat 5. Són uns 5 minuts a la velocitat 17 i si ho fem servir en la triturador, que no, jo m'agrada molt fer-ho servir, el triturant és que estigui tot ben triturat. I aquesta, per donar-li un toc així més proteica, no? Que es tingui una miqueta més així de... Bueno, que sigui un entrant però que sigui més deliciós, jo la poso molt freda i després, a l'últim moment, agafo salmó fumat i a daudets petits per sobre, queda molt bé per acompanyar, que li queda molt bé aquesta crema una miqueta, si voleu, uns topis de pernil, la gent que li agrada el pernil, que diuen, Esteve, no poses pernil a l'Esteve. Jo no el faig servir, ja se veu, però queda molt bé en aquesta crema el pernil, però en salmó esfumat queda deliciosa. Bueno, espero que aquesta recepta us vagi molt bé per aquest estiu i res.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'aigua murcial al camp. L'extensió cremada és d'1,5 hectàrees, segons els agents rurals. I continuen treballant, això sí, 27 dotacions, 5 de les quals aèries. És el cinquè incendi originat a la zona des de diumenge. Se sospita que tots ells han estat provocats. I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, insta el Tribunal Suprem a aplicar l'amnistia sense esperar altres tribunals. Rull ha afegit que no hi ha marge per a càlculs politico-judicials en l'aplicació de la llei.
3: Ara el que toca, i el que és exigible en un estat de dret, és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis i sense més demores. Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
2: I els alcaldes i alcaldesses del Berguedà rebutgen el Pla d'Energies Renovables, el Pla Ter, tal i com està redactat. Els 31 municipis hi presenten al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot posposen rebutjar-lo totalment i fer front comú amb altres comarques. Moisès Massanes és president del Consell Comarcal del Berguedà.
4: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar. I si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
2: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any, una xifra que cau d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals al país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges a l'any. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% d'habitatge protegit, tot i créixer un 5% respecte a l'any passat. La rehabilitació continua sent també l'assignatura pendent. I parlem de la Baixa Tordera, perquè registra una primera nidificació de gaig blau al Maresme. Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des de 2021. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 16 de juliol 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que ha controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha afectat unes 100 hectàrees. Tram final de les obres de millora del carrer Consell de Cent de Sant Feliu. Caldes engega demà la segona edició del Sonateca amb una desena d'establiments i concerts a la fresca.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi que ha començat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja i ha cremat un centenar d'hectàrees, part d'elles de l'espai natural dels Cingles de Bertí. El cos rural, a hores d'ara, no confirma cap hipòtesi d'un incendi que va començar en una zona molt propera al lloc cremat pel foc de la tarda de Sant Joan. Desenes d'efectius de bombers treballen aquest dijous la tarda per tal de poder controlar el foc després que aquest dimecres a 8:45 del vespre es donés per extingit. El foc va començar a les 3:09 de dimecres i va cremar amb molta virulència, empès pel vent. Avui dijous el repte dels bombers era mantenir l'estabilització. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, a la zona de Puigdolena. Israel Cosonou, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, explicava això a les 2:00 PM.
2: Aleshores, el que ens preocupa sobretot, tot i que l'incendi està tenint un bon comportament i les línies han treballat molt bé, és que principalment no se'ns obri cap al migdia amb la marinada aquest costat nord-est, no? Aleshores, estem tenint diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor, però sí que és veritat que ara arriben les hores de més crítiques a nivell de temperatura i a nivell d'exigència. Aleshores, cal ser perseverants aquí, treballar i continuar per acabar-ho tancant.
0: Durant la nit, els bombers han treballat amb l'ajuda de drons per poder localitzar els punts calents de l'incendi i poder-los atacar amb mitjans manuals o amb línies d'aigua.
2: Sí, a nivell de confinaments, hem desconfinat algunes masies, algunes urbanitzacions que ja no era necessari mantenir-les amb aquesta restricció. El que sí que hem mantingut és el confinament del sanatori del Puigdolena.
0: Els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena, que es van evacuar i els infants hi continuen en un lloc segur fora del municipi. Durant la primera jornada del foc es van confinar l'hotel rural al Mas Blanc, el Pla de Casanova i la Rovireta, on hi ha un refugi d'animals. La casa de colònies de Camp Micaló també es va desallotjar i els infants es van traslladar a una casa de colònies d'aigua freda. Les persones que eren al càmping Lilla també es van evacuar. El centre cívic del Parc de l'Aigua a Sant Quirze mateix es va habilitar amb el suport de la Creu Roja i de Protecció Civil de la Garriga per poder atendre aquelles persones que no poguessin tornar al lloc on residien. L'espai natural de Sant Miquel del Fai es troba tancat al públic des de la setmana passada per l'alt risc d'incendi forestal, però aquest dimecres s'han hagut de tancar els accessos per seguretat, ja que s'hi estaven aglomerant diverses persones que volien veure el foc. Els alcaldes de Sant Quirze, Bigues i Riells i Sant Feliu de Codines, els municipis de Sant Miquel del Fai, insisteixen que la població deixi les vies lliures als serveis d'emergència i demana que no es faci turisme d'incendis. Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l'alerta del Pla Procicat per a calor intensa, després que el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, hagi finalitzat els avisos per calor diurna. Es manté, però, l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, Infocat, davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. Les obres de millora del carrer Consell de Cent de Sant Feliu de Codines encara en la seva recta final i està previst que acabin demà divendres. Els treballs se centren en el tram comprès entre l'Avinguda Escoles i l'Escola Bressol Municipal. Des del consistori recorden que aquesta via es troba pendent d'un projecte d'urbanització futur i que, per aquest motiu, l'actuació d'aquests dies no és un asfaltat definitiu, sinó una reparació per garantir la seguretat de vianants i vehicles. Ho explica Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme.
3: El que s'ha fet és per criteris de seguretat en la mobilitat, ha fet una actuació de reparació del ferm. Per això hi hem pogut actuar, per un tema de riscos, tant de persones com de vehicles, doncs, amb el desplaçament era molt, molt compromès en una de les principals vies del municipi. Ja no només perquè hi hagi altres equipaments al voltant, sinó perquè també ens serveix d'entrada i sortida per la zona nord a Sant Feliu. I aleshores, clar, perquè insisteixo molt en que és una actuació de reparació del ferm, no és una actuació d'asfaltatge com a tal. De fet, quan van començar a sanejar, van veure que es desprenia, perquè és un paviment de formigó molt malmès, amb una subbase poc treballada. Ens ha fet servei tots aquests anys, però per això veiem que s'ha com trencat, fragmentat tantíssim. I aleshores, bé, és una reparació que el que fa és això, permetre'ns moure'ns amb més seguretat. ¿Vale? No és una actuació definitiva com pot ser les que s'han fet al carrer Barcelona o Camí de Lloberes.
0: Els treballs havien de començar dilluns, però finalment es van iniciar dimarts 14 per motius organitzatius de l'empresa adjudicatària. Tot i aquest lleuger retard, el calendari es manté i les obres s'enllestiran demà. Durant les properes hores continuarà estant prohibit estacionar en els espais senyalitzats d'aquest tram per facilitar el pas de la maquinària. I demà divendres arrenca a Caldes de Montbui la segona edició del Sonateca, la proposta que fusiona música en directe i gastronomia a la fresca durant les nits d'estiu. Després de la bona acollida de l'any passat, la iniciativa fa un salt endavant i creix en oferta. Enguany passa de 6 a 10 restaurants participants acompanyats d'una desena de formacions musicals. Carme Germà, regidora de Turisme i Termalisme, destaca la voluntat de donar continuïtat a l'activitat local durant els mesos de juliol i agost.
4: Això, tenim una altra vegada aquí el Sonateca. Aquesta vegada és aquesta segona edició. La primera edició va tenir 6 participants, com bé sabeu, 6 restaurants amb 6 grups de música. I en aquesta segona edició, que ja ho hem ampliat a 10 restaurants amb 10 grups locals, ho hem volgut fer una mica millor i hem col·laborat amb la Regidoria de Cultura. De fet, la primera edició la vam organitzar únicament des de Turisme i en aquesta edició Cultura ha participat per fer aquesta tria dels grups i per fer aquest encaix entre el grup i el restaurant perquè sigui encara de més qualitat que la primera edició que vam tenir l'any passat. L'objectiu és bàsicament donar contingut a l'activitat cultural i turística de Caldes, però no només turística, també a nivell local, des de que s'acaba l'Escaldàrium fins a meitat d'agost, que era quan no teníem res. Un poble que socialment és tan actiu i que cada cap de setmana hi passen coses, hi ha activitats, de cop i volta ens trobàvem que un cop passat l'Escaldàrium ja no hi havia més activitats. I vam decidir que això no podia ser i que hi havia d'haver-hi una continuïtat. I aquesta continuïtat és la que dona la Sonateca.
0: Una de les principals novetats també d'aquesta segona edició és la implicació de la Regidoria de Cultura, que s'ha encarregat de coordinar el procés de selecció de les bandes. A la crida pública s'hi van presentar una vintena de propostes. La tria final s'ha fet buscant el millor maridatge possible entre l'estil musical, l'espai de cada restaurant i el talent local. Escoltem a la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
5: Doncs perquè l'any passat vam veure que els restaurants anaven una miqueta perduts en aquest tema de la tria dels grups musicals i vam pensar, doncs, anem a fer fàcil, perquè si des de Cultura nosaltres tenim aquest coneixement de grups locals que podrien actuar en aquests restaurants, en aquests comerços, doncs per què no fem nosaltres aquest match? I vam fer la proposta, hem fet una crida oberta als diferents grups locals de Caldes, se n'han presentat una vintena i hem pogut, doncs, fer una mica de selecció seguint uns diferents criteris. El primer criteri és que un dels components com a mínim ha de ser calderí o calderina. Un altre criteri és l'estil musical, perquè hem volgut fer que a tots els restaurants hi hagin diferents estils perquè tothom pugui fer aquest circuit de sopars i que no repeteixi massa l'estil, que aquest estil maridi bé amb el tipus de menjar o d'experiència que viuran aquella nit, sopant a la fresca, i també a nivell de capacitat. No és el mateix una big band que hi pot haver en el passeig del Remei o un trio, una violinista que podrà tocar en la plaça de l'Església perquè tenim un espai més reduït. Per tant, hem intentat unir restauració, tipus de menú, tipus de públic, amb estil de música, amb quantitat de components del grup.
0: El tret de sortida del Sonateca serà demà divendres a partir de les 9 del vespre a la masia Can Pasqualet, on els comensals podran gaudir de la música country de Joe Fields. Des del sector reben la iniciativa amb optimisme com una eina dinamitzadora. En parla el cap de cuina del Pasqualet, Lluís Llabrés.
6: Sí, l'any passat va anar molt bé. És una bona iniciativa que ens serveix a tots els restaurants per donar ambientillo i tal.
7: A tu?
6: Vale, per donar ambient i tal, i em sembla una molt bona iniciativa de l'Ajuntament que afavoreix que tothom surti i que hi hagi molt més ambient al poble.
0: Els concerts s'estendran fins al 15 d'agost amb estils ben diversos, com el jazz, el swing, el soul o el rock. Entre els grups locals hi ha la formació Nancy Whiskey, que actuarà en format trio l'1 d'agost a la Canya de Caldes. Josep Robisco, baixista de la banda, valora positivament l'aparador que suposa aquest cicle pels músics calderins.
8: Nosaltres normalment som 5 components del grup, però en aquesta ocasió anirem a trio, anirem 3. Baix, guitarra, veu, violí. Pues és una bona iniciativa per donar una mica la restauració local, i més ara a l'estiu que fa bon temps i tal, i donar oportunitats a grups a tocar pues, aquí a Caldes. Sí, fa gràcia i bueno, fa una mica d'ambient tant pels restaurants com pels músics. A l'estiu pues, s'ho fas a la fresca, diguéssim, és una bona iniciativa.
0: Tots els sopars-concerts es faran a l'aire lliure, la majoria a partir de les 9 del vespre, excepte el que tindrà lloc a la Tasqueta, que es farà a les 7 de la tarda. Caldes de Montbui reprèn l'activitat administrativa i posa en marxa els projectes d'obra pública planificats per aquest estiu. El més destacat és la campanya d'asfalt de carrers, que es va iniciar el dilluns a diversos punts del nucli urbà. En total s'actuarà sobre una dotzena de vies en un projecte que s'allargarà fins al 24 de juliol. Isidre Pineda, alcalde del municipi, ho explica.
9: Hem començat des d'aquesta setmana una campanya d'asfaltats important, deixant ja enrere l'incendi, que evidentment ens ha tingut ocupats i concentrats durant diversos dies. L'activitat municipal continua i continua amb projectes que estaven planificats justament per aquest estiu, com aquesta campanya d'asfaltats que farem en dues fases. Aquesta primera fase tindrà un import de 500.000 euros i ens ajudarà a poder millorar carrers, com justament aquí aquest tram de la Balitxa a la Verder, i altres carrers que ara mateix també doncs, estan fresant o asfaltant, com podria ser carrer Joaquim Montbrú, un tram de Corts Catalanes...
0: Per escollir quins carrers necessitaven una actuació més urgent, s'han utilitzat criteris estrictament tècnics.
9: Ens hem centrat en començar en aquells carrers que estan doncs, tècnicament en un estat més problemàtic. En la primera part del mandat municipal vam fer una auditoria de tots els carrers de Caldes, amb un cotxe amb una càmera, en la que doncs, anava detectant aquells carrers que li feien doncs, més falta una renovació en el seu asfaltat. I per això, doncs, en aquestes campanyes d'asfaltats ens centrarem en aquells que tècnicament doncs, es considera que són els que és més necessari que s'arreglin. Per tant, per això hem començat per aquests carrers, en aquesta primera fase, amb aquests 500.000 euros, i hi haurà encara una segona fase d'aquí a la tardor, que serà de més de 300.000 euros, uns 360.000 euros, exactament.
0: I és que aquestes obres també provocaran afectacions a la mobilitat i al transport públic. De cara a demà divendres, l'autobús urbà 291 modificarà el seu recorregut en arribar al carrer Sant Sebastià de Montmajor. A més, s'anul·laran provisionalment 5 parades, entre les que destaquen la de l'Avinguda Pi Maragall amb Sant Climent i les de Balmes amb Joaquim Montbrú i carrer Vigues. De cara a la propera setmana, entre el dilluns i el dijous, l'autobús es desviarà pel Passeig del Remei, quedant anul·lada de forma temporal la parada de Sant Sebastià amb Canigó. Pagar el lloguer s'emporta gairebé la meitat del sou de les famílies del Vallès Oriental. Concretament, els ciutadans de la comarca han de destinar el 44% dels seus ingressos a pagar la quota mensual, una xifra que supera de llarg el límit recomanat per tenir unes finances saludables. Són dades extretes de l'informe sobre l'emergència habitacional que el Sindicat de Comissions Obreres ha presentat aquesta setmana a Granollers. El document posa sobre la taula una realitat preocupant. Tot i que a la comarca hi ha un habitatge per cada dues persones i mitja, l'accés a un pis és gairebé missió impossible. L'estudi del sindicat assenyala directament l'ús que se'n fa d'aquests pisos. I és que al Vallès Oriental un 13% del parc total són segones residències o pisos buits. Si això s'hi suma que els pisos turístics s'han disparat més d'un 120% en els últims 10 anys, el resultat és que l'oferta real per viure-hi està sota mínims. La situació no millora tampoc per qui vol comprar. Entre el 2014 i el 2024, el preu de compra d'un d'un habitatge a la comarca ha crescut un 50%, 10 punts per sobre la mitjana catalana. Tot plegat, segons el sindicat, és el resultat de mig segle d'abandonament públic. Avui dia, l'habitatge social a la comarca és pràcticament testimonial. Només representa un 2,3% del total de pisos construïts.
1: L'agenda.
0: I ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui els jardins de Can Xifreda reben la visita de Joan Garriga i Majid Fahem en el marc de la tercera edició del Juliols al Xifreda, com sempre a 8:45 del vespre. Demà divendres el Centre Excursionista organitza el passi de l'audiovisual dels Pirineus als Pols, a càrrec de Marta Duc, a 8:00 del vespre al seu local. Ja dissabte arriba el 24è aplec de la Sardana, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell, on hi haurà també un concurs de colles improvisades i servei de sopar i bar durant l'aplec. Això serà al pati de l'Escola FEDAC a partir de 8:00 del vespre. També dissabte es presenta al públic la nova associació que té el títol de Sinapsi, amb una performance d'Aida Fernández i Carme Vinyes, a 8:00 del vespre a la Casa de les Arts. A més, durant dissabte i diumenge arriben les festes del barri del Racó del Bosc, amb els següents actes. Dissabte a 8:00 del matí hi ha un melé de petanca i a 9:00 del vespre hi ha sopar al local. Després, música i festa amb DJ Charlie. I ja diumenge, 19:00 a 1:15 del migdia, teniu festa familiar de l'escuma amb música. Tot seguit, una paella popular, que s'ha de fer reserva prèvia, i a partir de 4:00 de la tarda, joc de la corda, Bigues versus Sant Feliu. I per tancar aquesta festa de barri, a 5:00 de la tarda hi ha competició interna de tir de precisió de petanca. Anem cap a Caldes de Montbui perquè durant divendres i dissabte hi ha la festa major del barri del centre històric, però anem a començar per la programació de divendres 17 de juliol. I és que a 8:15 teniu una visita guiada a càrrec de Ricard Jiménez, amb sortida a la plaça del Lleó. A 8:00 del vespre també teniu un sopar a la fresca organitzat pel Pa Torrat amb un concert de petit format. I ara anem cap a la plaça 11 de setembre, ja que a partir de 9:00 del vespre tindreu un tast de vins a càrrec de la Vallesana, seguit d'un sopar de carmanyola i a partir de 9:45 del vespre un taller de pintacares amb Marina Purpurina. I per tancar el divendres de festa major de barri, a partir de 11:00 hi ha un bingo musical. Ara anem pel dissabte al centre històric, ja que a 11 de setembre a partir de 7:00 de la tarda hi ha espectacle de màgia familiar amb el mag Sergi Príncep. A 9:00 del vespre a la mateixa plaça hi ha el sopar de festa de barri amb la col·laboració dels establiments del centre històric. A 10:00 un contacontes amb Mercè Martínez i per acabar la festa a partir de 11:00 música amb DJ Ygrex. Altres actes del cap de setmana a Caldes són, com us hem avançat en aquest informatiu, divendres es dona el tret de sortida a la segona edició del Sonateca, a la Masia Can Pasqualet amb Joy Fields i la seva música country, i ja dissabte és el torn de la Taperia amb un concert de Martí Brunat i companyia. També dissabte es recupera la festa de la defensa en el seu 150è aniversari i a partir de 8:15 de la tarda trobareu pels carrers escenificacions del que va succeir el 1873 a la Vila Termal. I per tancar amb els actes a aquest municipi, diumenge hi ha la Fira d'Antiquaris i Brocanters del mes de juliol. Ara és el torn de Bigues i Ribes del Fai, perquè dissabte, 18, teniu la festa major dels Saulons d'en Déu al seu local social amb les següents activitats. A partir de 6:00 de la tarda hi haurà berenar infantil i pre-show de màgia, i no serà fins a 7:15 que no començarà l'espectacle de màgia a càrrec d'Alexander Main. A 8:00 hi haurà un taller de màgia per als més curiosos i a partir de 9:00 sopar popular a càrrec dels Arrossos del Moreno. I per acabar, música a càrrec de DJ Marcus. I ja diumenge és el torn de gaudir de la música amb la gran gala del musical i el cinema, a càrrec de l'Orquestra de Mataró a 7:15 de la tarda al Teatre Auditori Polivalent. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes anem cap al Moianès. Comencem per Moià, on continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, i dissabte 18 de juliol a les Faixes podreu gaudir de Cançó d'Amor i de Guerra, una sarsuela escenificada per l'Òpera de Terrassa. I anem cap a Castellterçol, on dissabte a partir de 5:00 de la tarda hi haurà trobada de geganters i grallers pels carrers del municipi i el bosquet de Cal Recader.
1: El temps.
0: I ara sí, per acabar amb l'informatiu d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, ho farem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
7: Hola, una salutació a tothom. Estem a les portes, aquí mateix a tocar, d'un nou cap de setmana. Hem deixat enrere un nou pic de calor. Déu-n'hi-do, quina altra setmana. quines temperatures ahir, altíssimes, amb un vent, aquells vents que tothom diu que crema, doncs ahir un vent que cremava, amb una altíssima temperatura, en definitiva, no hi ha treva aquest estiu. No tenim tempestes de tarda, no tenim dies que l'aire sigui una mica fresc. De moment, només calor, calor i calor. I aquest cap de setmana, el que cridem és calor d'estiu. Calor de primera categoria, però no una calor allò desmesurada i molt per sobre del que tocaria per aquestes dates. Demà baixarà una mica més el termòmetre respecte avui. Avui ha baixat respecte ahir. I demà encara baixarà una mica més, amb moltes màximes, al voltant dels 32-33 graus. Calor, però una calor d'estiu, una calor d'aquestes dates. Lògicament estem a l'època que ja fa més calor de tot l'any, i lògicament ha de fer calor. És que no hi ha una altra, que es diu col·loquialment. Alguna nuvolada a la tarda, poca cosa, no hi ha manera que hi hagin tempestes de tarda. I atenció, perquè tant dissabte com diumenge serà un temps molt semblant al de demà, calor d'estiu, algunes nuvolades a la tarda, amb molt poca incidència, no hi haurà cap tempesta, ni molt menys, i unes temperatures també molt semblants als de demà, moltes màximes als nostres pobles i entorn, al voltant, dels 32, 33 graus, 31, unes temperatures de ple estiu. També baixaran una mica les temperatures mínimes. Les últimes nits han estat autènticament sufocants, per sobre dels 20 graus les mínimes, i poden baixar una mica. Al voltant dels 19-20 graus, les temperatures baixes a la nit. Poca cosa més a destacar, només això, un cap de setmana de ple estiu, però no les temperatures desbocades, amb alguns núvols a la tarda, molt poca cosa, i en definitiva, molta tranquil·litat meteorològica. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc de Sant Quirze Safaja, al Moianès. Un foc que crema des de les 3 de la tarda d'ahir dimecres. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins de l'espai Peny dels Cingles de Bertí, segons el darrer balanç ofert pels agents rurals. Van obligar, de fet, les flames a confinar un hostal i algunes cases aïllades i un càmping, a més d'una casa de colònies i un centre de menors, restriccions que s'han mantingut ben bé fins aquest migdia. Més qüestions. Alerta Solidària reclama a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa de l'operació Judas contra els CDRs després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia pels delictes de terrorisme. L'organització i l'equip jurídic dels encausats ha rebut la resolució amb satisfacció continguda, diuen, però han advertit que la victòria final no arribarà fins que els afectats siguin amnistiats. El seu portaveu, Martí Majoral, ha dit en declaracions a la xarxa que, tot i que la sentència del Tribunal Europeu tot i la sentència, volem dir, segueix sent la judicatura espanyola qui controla el temps i qui ha dilatat la causa fins ara.
3: Contenim una mica l'alegria perquè, si bé és un pas endavant, és un fet positiu haver aconseguit aquesta victòria en aquesta jurisdicció europea, per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Quan i com, ho dic perquè, veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i les seves famílies forma part del seu macabre joc.
2: Unes 150 persones es manifesten ara a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia al CDR. I la Diputació de Barcelona inverteix 65 milions d'euros en la millora de la xarxa viària local. Són actuacions dins del pla zonal, com la transformació de camins en carreteres, assumint en la titularitat i, per tant, també el manteniment. També hi ha eixamplaments de vies o millores en la seguretat viària. La primera fase d'aquest pla afecta 120 quilòmetres de camins i carreteres d'una seixantena de municipis. I avui el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verda a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. La planta extremenya tenia permís per operar amb un reactor fins al 2027 i amb l'altre fins al 2028, sent la primera que havia tancat l'estat. L'organisme ha emès un informe favorable en condicions sobre la renovació de l'autorització d'explotar aquesta central de Càceres.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company, en Bernardí Vilardebó. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, el nostre company, en Pau Ibars. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda i bon any.
0: I qui us parla? La Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música i bon any nou. Bueno, Mercè, com prova l'any?
0: Estupendament.
1: Sí?
0: La veritat que sí, ha anat tot molt bé, hem estat amb la gent de casa, amb els que són amics i coneguts, i ha anat tot molt bé, molt bé, molt
1: has
0: bé.
1: Has menjat molts torrons o què?
0: Jo no és que n'hagi menjat molts, però crec que n'he menjat més dels que toca, perquè si vulguis que no, portem com 3 setmanes que dona la sensació que sempre estàs assegut a taula
1: sí,
0: menjant.
1: Oi? Sí.
0: I encara que no et vols passar massa, però al final acabes
1: menjant més
0: del que toca.
1: Ha sigut com a 3 anys a casa teva, que ha sigut un desfile de
0: sí,
1: gent o què?
0: Sí, bueno, com sempre, és normal.
1: Com sempre,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, això passa a casa.
1: Bueno.
0: Però m'agrada, m'encanta.
1: La qüestió és que ha anat tot bé, oi?
0: Sí, sí, ha anat tot molt bé, tothom ha estat els dies que havia d'estar a casa i molt bé, molt bé. La veritat,
1: pues mira, a casa ni te cuento perquè per Nadal érem 14.
0: Ara, és que a casa teva jo sé que també sou molts, o sigui que...
1: Però bueno, és el que hi ha.
0: Lo important és que puguem estar avui aquí, desitjar a tots els nostres oients que el 2026 els sigui com a mínim igual o millor que el 2025
1: sí.
0: I que puguin continuar escoltant la bona música que anem preparant. Bé, sobretot tu, que els hi prepares per cada programa.
1: Comencem?
0: Comencem quan vulguis.
1: Doncs vinga. Mira, el programa d'avui el dediquem a una cantant catalana que està a la cresta de l'ona musical mundial. M'estic referint a Rosalía. El seu nom ja ho diu tot, oi?
0: Sí, però abans que això...
1: Abans, sobretot
0: abans que això, deixa'm dir que avui tenim...
1: Què et sembla? Quina sorpresa, eh?
0: Sí, és que la gent des de casa no el veuen, però jo sí.
1: Clar.
0: I vull dir a tothom que avui tenim un convidat molt, molt especial aquí amb nosaltres, que és el nostre antic company, el Caco Alonso. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Ens ha vingut a veure, ens fa molta il·lusió, i estaria bé que ens expliquis una mica què estàs fent, perquè ens vam quedar sense tu i no ens has explicat gaires coses.
3: Doncs, primer, estic supercontent d'estar aquí, un altre cop, perquè abans ho parlàvem amb l'avi, ho vam parlar moltes vegades, que a mi la ràdio m'encanta i els meus inicis estan aquí. I a vegades és com que parlem dels inicis com si només fos el principi o... Mira, jo vaig començar allà, però en aquest cas va ser els inicis d'aprenentatge, també, i els inicis de començar a fixar-me una mica més com parlo, a l'addicció, al contingut, a recordar les coses, a projectar, vull dir que tinc un molt bon record de tot això i tenia moltes ganes de tornar i d'estar amb vosaltres un altre cop.
1: I dono fe que és veritat, perquè en parlem moltes vegades, moltes.
0: Jo m'agradaria una vegades. Mica recordar els inicis teus, perquè per nosaltres, que ja tenim una certa edat, no els hi direm quantes, igual.
1: Tu dius perquè encara ets jovenassa.
0: Molt, molt. Però sí que és cert que gràcies a tu vam poder conèixer gent que no hauríem escoltat mai i que a nosaltres ens va sorprendre molt, que hi havia gent molt jove fent feina molt maca i que... Sempre ho diem amb l'avi, en parlem, perquè realment ens vas descobrir tot un món que per nosaltres no hi era.
3: Bueno, també era una mica el repte de cada vegada que venia, era el trobar aquell artista que combinés una mica, que fos una mica el nexe entre les generacions diferents,
1: clar,
3: que no fos
1: clar.
3: Tampoc una cosa que a mi també em pot agafar lluny, perquè hi ha coses que jo a vegades escolto música que és nova, que dic, ja em comença a quedar una mica lluny perquè ja no m'agrada això.
1: Mm-hmm. Però que per nosaltres va ser molt trencadora, eh?
3: Sí, clar. I al final també
1: ens va agradar moltíssim.
3: Portar música de qualitat i actual, que fos una mica sí. La unió, i m'ho passava superbé.
1: I el que diu la Mercè, vam descobrir uns cantants
0: i
1: uns grups,
0: i tant,
1: veritat,
0: que sí.
1: O no?
0: I tant, i tant.
1: Ens van... Escolta,
0: sí, sí.
1: Emocionar, en sèrio, eh?
0: Ens va agradar molt.
1: En sèrio.
3: Sí, sí.
1: I el més, i el pitjor, entre cometes, de tot, va ser que t'hem trobat molt a faltar.
3: Jo també,
1: molt,
3: jo també
1: perquè,
3: vosaltres.
1: Escolta, sense tu ha sigut... El programa va decaure molt, oi que sí?
0: I tant.
1: Vam tenir que tornar
3: no.
1: Vam tenir que tornar a remuntar,
0: escolta,
1: sí o no?
0: Sé que estàs fent de periodista.
3: Sí, ara, mira, t'explico...
0: Explica'ns una mica.
1: Una
0: només
1: mica...
0: el que es pugui explicar. Dir, tampoc,
3: no hi ha res a amagar. Mira, jo quan estava aquí, abans estàvem recordant quan va ser, ara no recordo exactament on estava jo estudiant, per dir-ho així, però vosaltres dos ho sabeu, però pel qui no ho sàpiga, jo he estudiat periodisme, he estat fent pràctiques, període de pràctiques, vaig estar a la cadena SER, a SER Catalunya, a Ràdio Barcelona, vaig estar al Què Dir Jugues, que és el programa esportiu d'allà dels matins, migdia. Llavors també he estat al diari Esport, fent premsa escrita, que és diferent, he anat tocant una mica les branques del periodisme, i ara... És una cosa que no té res a veure, per dir-ho així, amb el periodisme, és més comunicació corporativa, perquè hi he fet periodisme i comunicació corporativa. Estic al districte de les Corts, a l'Ajuntament, al Departament de Comunicació.
0: Ah, molt
3: bé. I estem
0: fent
3: la part... Sí. Perquè al final sempre tenim la imatge d'un poble que té un departament de comunicació i abarca tot el poble, i Caldes és un altre rotllo i tal, però a Barcelona hi ha per districtes, i cada districte té cada departament de comunicació, i es fa tot allà.
1: I aquí tens una senyora que ha estat uns quants dies
3: un
1: ajuntament.
3: De fet, abans ho pensava, quan parlàvem de què diríem, a veure com
0: m'estava anant jo. És important el tema de comunicació, perquè una molt bona comunicació fa que moltes coses tirin endavant, o com a mínim que les conegui tothom, que sempre és important.
3: Per tant,
0: tens una bona feina, una feina important.
3: Les coses que es fan, en aquest cas, al districte de les Corts, a vegades passen per alt moltes activitats que es fan, i el fer una bona comunicació, fer campanyes que arribin a la gent, és una cosa que a vegades es minimitza, perquè dius, bueno, al final és comunicar el que fas, bueno, és trobar la forma, no?, i saber arribar a la gent que normalment igual passaria de llarg.
0: Mira, les coses es poden explicar de moltes maneres. Quan s'expliquen de qualsevol manera, no tenen cap profit. Quan s'expliquen bé, normalment funciona.
3: Sí, totalment.
1: Mercè, continua sent la millor veu de la ràdio, eh?
0: Jo sí, ja saps que estic enamorada de la veu d'ell. Jo sí, penso que té una veu preciosa.
1: Jo m'ho miro perquè és el meu net, però tu que estàs imparcial, és veritat o no?
0: No, imparcial no, ja saps que jo des del primer dia et vaig dir que la veu i la dicció m'agradaven.
3: La veu m'ha canviat una mica.
0: Una mica sí, perquè t'has fet gran.
1: Home, clar,
3: t'has
0: fet una mica més gran. Però la bona dicció no es perd. La gent que té bona dicció la té sempre...
2: Tens sort que no m'han dit que venies, perquè si no hagués buscat el primer dia que vas venir i s'han posat ara el tall de veu.
0: Gràcies, Pau.
1: L'he pogut posar, oi?
2: Sí, si m'haguessin dit, però...
1: Mira, no se m'ha corregut.
2: És una mica...
1: És una bona idea.
3: Sí.
0: No, realment sí que és cert que les coses canvien, la gent, per sort, evolucionem i cada vegada, doncs, millorem.
3: Sí.
0: Però el que sempre he cregut que tens molt bona dicció, saps que ja t'ho he dit des del primer dia, que m'agradava molt.
3: Sí,
0: i no tothom té l'habilitat de parlar bé, no dir tacos i explicar-se. Perquè inclús a les emissores grans, a vegades sent gent que dius, a veure, podries dir el mateix sense dir tacos,
3: sense
0: dir paraules que no toquen, fer les coses més entenedores. I jo crec que tens aquesta virtut
1: veritat,
0: i que l'has d'aprofitar. Perquè realment, quan algú la té, aquesta virtut s'ha d'aprofitar. També aprofito per dir-te que dos excompanys d'aquí de la Ona Codinenca actualment estan a Televisió Espanyola i a Televisió de Catalunya, o sigui que val la pena pensar que estem en un bon lloc per promocionar-se.
3: I tant.
1: Bueno, anem pel programa d'avui?
0: Va, vinga, som-hi.
1: Bueno, mira, aviam. Ara la Mercè ens llegirà el perfil de l'artista i a partir d'aquí tot teu. Vull dir, el que tu et sembli... poses, ens dius, ens expliques de la Rosalía.
3: Jo, des del primer moment que m'has proposat això, no m'he negat, però quasi. Vull dir us demano que m'acompanyeu i que ho fem tots.
1: Sí, home, sí, t'acompanyarem. La Mercè m'acompanya sempre i t'acompanyarà tu també igual.
0: Sí, home, sí.
1: Aviam, llegim el perfil.
0: Vinga, va, parlem de la Rosalía.
1: Sí.
0: La senyora Rosalía, en realitat, és la senyora Rosalía Vila Tovella i va néixer a Sant Esteve Sesrovires el 25 de setembre de l'any 1992. És coneguda simplement com Rosalía. És una cantautora, actriu, productora i empresària espanyola. Nascuda i criada als afores de Barcelona, ha estat descrita per l'emissora de ràdio estatunitenca NPR com una estrella del pop atípica, a causa de la seva versatilitat musical i tendències experimentals que desdibuixen els límits entre diferents gèneres. Després de descobrir la música folklòrica espanyola als 13 anys, Rosalía va estudiar musicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya mentre actuava en bars musicals i bodes. Rosalía es va graduar de l'Escola Superior de Música de Catalunya amb honors en virtut del seu àlbum col·laboratiu amb Raül Refré, Els Àngels, 2017, i el projecte de fi de carrera, El Mal Voler, de l'any 2018, que és coproduït pel Guinxo i reimagina el flamenc barrejant-lo amb música pop i urbana. Aquest últim va generar el senzill Malament, que va cridar l'atenció del públic en general espanyol i va ser aclamat per la crítica universal com a guanyador del Premi Grammy Llatí a l'àlbum de l'any, del Premi Grammy al millor àlbum urbà o rock llatí i inclòs en els 500 millors àlbums de tots els temps de Rolling Stone. El Mal Voler va començar l'ascens de Rosalía a l'escena musical internacional.
1: Des de l'Ugo Castarana... Quin camí ha fet en poc temps, eh?
0: Jo
1: bueno, poc
0: crec
1: temps.
0: Hi ha dues coses que caldria destacar per mi, d'ella. A part de la qualitat musical, que no li vull discutir perquè jo no soc ningú per discutir-li la qualitat musical, hi ha un tema de màrqueting que han fet no bé, no. Bueno, sí, com es diu en castellà, lo siguiente.
1: Bueno, sí. Però, cuidado, amb el màrqueting l'has de fer amb persones que s'ho mereixen o que s'ho valen, eh?
0: Sí, sí i no. O sigui, hi ha gent que val molt i no tenen un bon màrqueting, sí. I aquesta noia, a part de que crec que val molt...
1: Però és que aquesta val molt, eh?
0: Sí, però és, a més, hi ha bon màrqueting.
1: A més, té un gran màrqueting. Sí,
0: perquè estic segura que hi ha gent que té una qualitat molt bona, que sí, no tenen... Sí. A veure, no... No és gaire habitual que un mes abans de que surti un disc que ningú en sap res, tothom parli d'allò. Perquè algú diu, no, és que tenim una còpia. No, és que
3: és un fenomen.
0: Se'ns ha escapat. Sí, han sapigut, crec, eh? Igual m'equivoco. Crea
1: aquella ànsia de voler-lo escoltar.
0: Crea'ns a tots les ganes de sentir-la.
1: Doncs mira, precisament, jo pensava avui, aviam què us sembla, perquè com que tu sempre tens també unes idees molt bones i les... Saps
0: gràcies,
1: com vull
0: gràcies,
1: dir, oi?
0: Gràcies. Vale.
1: Doncs jo pensava que ens dediquéssim a parlar de l'últim àlbum d'ella. Què et sembla?
0: Em sembla perfecte.
3: Em sembla perfecta.
1: Sí?
3: Sí?
1: Doncs vinga, presenta'ns alguna cançó i digue'ns aviam què et sembla i que tu estàs més al dia que nosaltres, clar.
3: Jo us he de dir que la Rosalía l'he anat escoltant a trams, no he sigut un d'aquells que l'escolten cada setmana, ni ha sigut una de les artistes que més he escoltat, però sempre he reconegut que és una música que està molt ben feta i és una música que atrapa molt també diferents generacions. Crec que una de les seves virtuts... I al final no és la seva intenció, perquè ella fa la seva música com li agrada fer-la a ella, no? I hi ha cantants que la fan més per anar a un públic i vendre més, però jo crec que ella és una música molt d'essència seva. Però té una virtut molt gran i és que abarca moltes generacions. I la música de la Rosalía m'arriba a mi, arriba als meus pares, arriba a l'avi i arriba a totes les generacions. I això és una cosa que costa molt de fer a vegades, perquè cal trobar aquella música que abarca a tots però que també et representa a tu. Llavors crec que la Rosalía en aquest sentit té molt mèrit i és una cantant que jo valoro, que és música de qualitat, de veritat. I aquest últim disc, que per cert és en bastants idiomes, cançons diferents, de fet he agafat una cançó en italià per començar, la primera que m'agrada més, és un disc que està molt ben treballat i crec que ha tancat una mica el cercle, perquè va començar amb el Malquerer, que és el treball que fa de final de carrera, que és de Matrícula d'Honor, per cert, que és un treball excel·lent, i ara ha passat una mica aquests últims anys fent música una mica més comercial, Amèrica Llatina, també per tema de parelles, doncs diguéssim que ha viatjat una mica més enllà de la seva essència a l'inici i ara ha tornat. I l'últim àlbum recull sobretot el Malquerer, un estil una mica del Malquerer, però acaba sent una artista molt evolucionada. La Rosalía d'ara no és la Rosalía del Malquerer, per molt que tingui cançons que per estil s'assemblen. Llavors, jo he agafat quatre cançons que són les que més m'agraden. L'altre dia vam escoltar l'àlbum una altra vegada i les tinc apuntades, els quatre títols de cançons que més m'agraden. La primera és en italià, que és la del Mio Cristo Piange Diamanti. Demano perdó per si no pronuncio bé en italià, se m'escapa.
1: El número 10.
3: Però és aquesta cançó i em sembla que és preciosa.

0: It's gonna be the energy.
1: And then...
2: Com dius, és especial. És especial,
3: sí,
2: aquesta cançó.
3: És una música que arriba, que transmet, i que, a més, la Rosalía té la virtut de fer molts registres diferents, molts tipus de música diferents, però que no, en general, en aquest últim àlbum es veu, que no hi ha cap que et grinyoli a nivell de, veus aquesta cançó, no em queda l'alçada. En general, totes les cançons són diferents. Hi ha algunes que crec que la diferència està en dir aquesta m'agrada molt, aquesta no és tant del meu estil, però reconec que és molt bona. Crec que aquest últim àlbum es pot definir bastant així.
2: Bueno, és que pensa que el número 1 d'aquest àlbum és per escoltar-la mudat, eh? Com si anessis al Liceu, eh? Sí o no, Mercè?
4: Sí, sí, home, i tant que sí.
2: És impactant, eh?
4: I tant que sí. El que passa que és una heroia, per mi, que té un timbre de veu molt, molt especial,
3: sí,
4: i que es nota que hi ha una...

0: vida, no? És, són molt emocionals. He agafat una altra cançó, que és la meva preferida de les que ha tret, que de fet la mencionava l'avi ara, que té un nom una mica estrany, que és la de Berghain, no sé si es pronuncia així, però no sé si va ser la primera cançó que va treure abans de l'àlbum, però és una de les cançons que va tenir més boom d'aquesta nova generació.
1: Almenys és la que porta com l'àlbum...
0: Sí, exacte.

0: Bueno, què més es pot dir? Escolta, és impressionant.
1: M'ha encantat l'entrada de la cançó.
0: Mira,
1: l'entrada d'orquestra
0: és brutal.
1: Avui
0: estàvem dinant
1: brutal.
0: A casa amb el Caco i la meva dona i jo,
2: sí.
0: I em parlava la iaia,
2: Sí.
0: Diu, jo li vaig gravar aquest disco, li vaig gravar i se l'escolta. I va començar dient, home, tal, i ara no pot viure, se l'emporta a on va i l'escolta mil vegades.
1: Perquè és molt intens, aquesta cançó
0: no,
1: és superintens.
0: És ja comença amb una intensitat.
2: Té molta força, aquest inici té moltíssima força. A més, té com, ara l'escoltàvem, té com una doble intro, per dir-ho així.
0: Sí,
2: ja et comença, però la segona, diguéssim, el segon cop que fa per entrar és que això t'arrossega.
0: Sí.
2: Vull dir, és una cançó que t'arrossega. És
1: a veure,
2: impossible.
1: Sense necessitat de
0: I,
1: ser...
0: I,
1: cap...
0: I té aquesta vertent clàssic modern que enganxa.
1: A mi m'agrada perquè dona la impressió de molta feina ben feta. La sensació d'orquestra, no sé, m'ha agradat molt, molt.
0: No, i que se sap rodejar de primeríssimes figures, tu, escolta'm, de
1: sí,
0: músics
1: però,
0: i de
1: tot. Sí, però jo crec que és ella la que realment fa que això funcioni.
2: Ella té un talent molt gran, però sí que és veritat que jo ara, el que comentaves, avi, crec que és veritat que a vegades quan escoltem una molt bona cançó sempre ens fixem en l'artista, no? I dius, ostres, la cançó realment està molt, molt ben executada. Però si parem a pensar, la producció d'aquesta cançó és una barbaritat.
1: Sí, clar.
2: El que es fa a l'estudi per aconseguir aquest so, no només la nitidesa del so, sinó cada instrument que soni perfecte, que això que ens transmet tant,
0: bueno, però,
2: és la mescla
0: escolta,
2: sencera.
0: I el vídeo promocional, que arrossega tota una sèrie de músics pel carrer, home, això és genial.
1: Està molt bé.
2: El que
1: està molt
2: per això deia que és un fenomen, de Rosalía. No és un artista més, és un fenomen, té un moviment al voltant seu.

0: Però
1: dir que
0: és
1: és
0: el que
1: bestial.
0: dèiem una miqueta que, o que volia explicar del tema de bon màrqueting. Perquè la mateixa cançó, sense aquella escenografia que es veu en els vídeos promocionals...
2: No és el mateix, clar.
0: No t'arriba igual, no et crida l'atenció igual. I la música pot ser la mateixa.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: no t'arriba igual.
2: No, no, és un conjunt de tot plegat. Sí.
0: Llavors és un tema una mica de tot. És una coreografia que en realitat acaba funcionant no bé, molt bé. La veritat.
1: No sé si us ha passat alguna vegada que heu escoltat algun artista que no és massa famós, però escolteu una cançó i penseu, ostres, que bo és. I l'han escoltat, i és el típic artista que té 2.000 oients a Spotify mensuals, per dir, algun artista així, més local, o... però que és molt bo. I crec que aquí està una mica un tema de que, evidentment, hi ha molts factors, no? Però a vegades un màrqueting de que treguis una cançó, aquella cançó exploti, i ja saltes, per molt que saltis durant un mes o durant un any, que a vegades passa, no? Que treus una cançó i llavors desapareixes.
2: Això ens havia passat, a tu i a mi, amb cançons que ens havia portat ell i...
0: Sí, tant.
2: Te'n recordes?
0: Sí, sí, tant,
2: que
0: i tant.
2: Ens havia passat. Vull
1: dir, a vegades hi ha artistes poc coneguts que dius... Té molta qualitat, li falta l'empenta aquella. En canvi, el màrqueting, a vegades amb artistes que igual no són tan bons, estan a l'alçada que no ho entenem, o amb l'artista, amb la Rosalía sí que ho entenem, perquè és una mica la diferència que hi ha. Amb saber-les portar.
2: Quina posem ara?
3: Aquesta crec que és en col·laboració amb Björk, pot ser?
1: Sí.
3: Que també és un altre monstre musical.
1: Sí, sí,
3: vull dir que...
1: Ho és.
3: D'una unió així només podia sortir un tamasso com aquest.
1: Correcte.
0: Com es diu el tamasso?
2: I tant.
3: No, vull dir...
1: La que hem posat ara.
0: Ah, la d'ara, vale.
1: La que hem posat ara és la que comenta el Pau, sí.
2: Sí.
1: Una altra cançó que us he portat, que té un títol curiós, és Dios es un stalker, que stalker, ara no sé la traducció exacta, però és un d'aquests termes anglesos que es fan servir, que estan tan de moda, i també és una cançó que m'agrada molt.

0: Total i absolutament diferent el tema i la forma que l'altre, eh?
1: Sí, no té res
0: a veure. No té res a veure.
2: Ara comentaves, Mercè, el tema del jazz, de l'entrada que té tan potent.
1: Sí, sí.
2: I és veritat això que comenteu, que són, escoltem una cançó i n'escoltem una altra i semblen artistes diferents a vegades. Si no fos per la veu, evidentment, però té aquesta capacitat d'abarcar tants registres i sempre trobar aquesta excel·lència, tant a nivell de producció com a nivell seu, de transmetre, no?
1: Sí, bueno, potser aquí és on està la clau.
0: Sí. La gràcia,
2: sí, clar. Sí.
1: Perquè, clar, si sempre canta... Hi ha persones que només canten el primer vers d'una cançó i saps que és aquell perquè sempre canta igual.
2: Sí.
1: Potser la gràcia d'aquesta noia justament que és capaç de tenir molts registres.
2: Sí, és molt polivalent.
1: Sí, sí.
2: No, molt polivalent. I aquesta cançó també és una altra que l'escoltes i és per agafar els auriculars, tancar-te en una habitació, cancel·lació de so i escoltar cada un dels instruments i cada nota seva, perquè no són aquestes cançons per tenir de fons. La Rosalía sempre penso que són cançons per escoltar-la amb atenció.
0: I tant
2: aquesta
0: que sí.
2: Crec que és un altre exemple. I la quarta cançó que he agafat, que a mi m'agrada molt, és una cançó que té el títol en francès, que és Sauvignon Blanc, que també és una cançó que m'agrada moltíssim.

0: Mira, això que parlàvem ara, fa un moment, són, n'hem posat quatre. Totes quatre són total i absolutament diferents de tot.
1: Sí, clar. Sí.
0: Des
1: sí,
0: de
1: sí.
0: música, des d'interpretació, des de context, de tot, completament diferents.
1: Sí, sí.
0: I aquesta és la gràcia del que tu deies, Caco, de que és un artista que s'ha pogut fer una cosa que fins ara no s'havia
2: vist. Que per un artista, a vegades, no el voler abarcar molta cosa pot ser perillós en primera instància, perquè vols arribar a molts públics, però no apretes el lloc, per dir-ho així, no? Ja ho diu la dita, de fet. Però ella, és com que el que parlàvem ara, ha aconseguit abarcar moltes generacions, molts registres, ha fet moltes coses, però s'ha quedat amb tots els públics, els que ha anat. No se n'ha deixat cap. I quan veus els seus oients, quan veus les cançons, a vegades m'he fixat, quan vaig escoltar l'àlbum un altre cop la setmana passada, les xifres que tenen cada cançó, per dir-ho així, de consumició, te n'adones que està molt igualat i de que realment és un producte que... Jo, per exemple, em pot agradar una cançó en concret de l'àlbum, o dues, perquè són més del meu estil, però aniré a buscar la que no és tant del meu estil i em quedaré a escoltar-la. I llavors escoltaré una altra que tampoc és del meu estil, però m'agradarà també.
0: L'àlbum.
2: I m'escoltaré l'àlum sencer.
0: Clar.
2: No em quedaré amb dues cançons.
0: Aquesta és la gràcia.
2: Aquí està la part positiva d'ella.
1: Jo penso que és això, que el fet que sigui que toqui diferents estils,
2: sí.
1: No n'hi ha cap, almenys fins ara el que hem sentit, no n'hi ha cap que grinyoli. D'alguna
2: sí,
1: manera, tot t'agrada. Són estils molt diferents, però no deixa de ser que és agradable de sentir. I sempre, per mi, la manera de cantar, la veu, l'escola de cant que hi ha darrere, per mi és bàsica.
2: Sí.
1: És bàsica, sí. Perquè està ple de gent que canta cridant. I bueno, ella no necessita fer
0: això. De fet, una vegada, ja t'ho vaig explicar, aquesta noia estava canviant-se de roba en el vestuari que acabaven de fer esport quan era petitona, 7 o 8 anys, i de l'habitació del costat, la seva entrenadora, entra una altra entrenadora d'una altra cosa i sent a la Rosalía cantant flamenc. I diu, qui és aquesta nana? Diu la Rosalía. La Rosalía canta això? Va avisant la professora de cant del col·legi, això és Sant Esteve de Sarrovires,
2: sí.
0: O sigui, va avisar-la d'allò i de seguida la va connectar amb no sé qui, ja va començar...
1: Sí, sí.
0: Perquè, clar, els principis tampoc van ser fàcils, perquè ella cantant por ahí amb bodes, batejos i el que fan tots.
1: La BBC,
0: no? La feina
1: tenia... No deien això? Bodes, bautismes.
2: Sí, comuniones.
0: Exacte, vull dir, no li va ser fàcil, però va tenir una ajuda darrere, una qualitat personal, i després algú que la va rellençar, que n'hi ha tret un profit, però bueno...
2: I després hi ha una part molt important, crec, tant en la música de la Rosalía com d'artistes més sofisticats, per dir-ho així, no? Que la seva música et convida a experimentar una mica més el que escoltes, que és la lletra, moltes vegades les històries que explica. Que jo a vegades, des de la ignorància més absoluta, de musicalment parlant, em refereixo d'artistes, sempre penso que... Clar, ells, les seves cançons són moltes vegades d'experiències seves, no? De vivències, però plasmar allò a les cançons trobo que sempre em resultaria molt complicat, no? Ordenar-ho bé, posar les idees justes, que soni bé, perquè al final pot ser una crítica, estigui bé, però llavors una cançó quedi més estrany. Crec que la Rosalía aconsegueix explicar històries molt concretes que a vegades no tenen per què ser reals que te les imaginis, allò que dius, vale, allò és una situació que podria viure, però et porta una mica al seu món. Et construeix una mica el que dèiem abans, és part de ser una mica un fenomen. Aquests artistes que dius, aquest artista m'agrada i està prou bé, però aquest artista em fa levitar una mica, em fa sortir una mica de mi. I la Rosalía, tant pel que dèiem de la producció, com de la veu, com de les performances que fa una mica als seus concerts i els vídeos, crec que la lletra també et convida a això, a escoltar i a anar lligant idees, i a vegades no entendre-ho tot a la primera, però no passa res, escoltar un altre cop i dir, vale, ara sí, i escoltes una mica la història. I crec que això... És símptoma de que és una música que no és per escoltar de fons, com deia abans, que no és una música per dir... És una música per escoltar-la de veritat i quedar-te amb tots els elements, perquè allà hi ha moltes hores de pensar com transmetre una idea que només la té ella al cap, segurament.
1: Sí,
0: no?
1: Clar. Sí, sí.
0: Oi que l'haurien de tornar a fitxar?
1: I ja ho saps, perquè, que sí, escolta, sempre ho dic, però és ell que es resisteix.
0: És que és increïble que ens hàgim deixat perdre aquest xollo, oi?
1: Ah, és el que té. El jovent té això.
0: Aquest
1: han
0: crac,
1: de viure
0: no?
1: La seva vida.
3: És que, em sembla que no podem pagar el que paga la SER,
0: Sí,
1: ara,
0: oi?
1: És el que té,
3: Malauradament, no.
0: Aquí està la principal pega.
3: El pressupost és diferent, eh?
0: I tant. Bueno, quina posem ara?
2: Jo he portat aquestes quatre.
0: Bueno, home, però...
2: Us deixaré que trieu alguna vosaltres,
1: mira,
2: però...
1: Mira, jo en tinc una de triada, va, vinga. M'agradaria sentir la que es diu La rumba del perdón. Una mica per entrar en d'altres estils. Vinga, va.
3: Som-hi.
0: Avui que tenim una convidada especial aquí de públic, que és l'Aida, que és la nòvia del Caco, li haig d'aclarir una cosa. La Mercè ha triat aquesta perquè si tu la veiessis, segons quina cosa posem, com balla i com canta, al·lucinaries.
1: És flipant.
0: Al·lucinaries.
1: La gent es deuen pensar que faig aquí uns balls que no vegis, però no és veritat.
0: Caco, estàs d'acord amb mi o no?
2: Estic d'acord, i per això avui en dia es fan els videopodcasts, que no només és àudio.
1: Anem arreglant-ho.
2: Avui en dia es posa imatge perquè també vegis, no? El que passa quan no sonen pel micro.
0: Mercè, que la cosa s'està embolicant.
1: Ja ho veig que s'està embolicant.
3: Jo els he dit que quan vulguin posem les càmeres aquestes, però no volen.
1: No, deixa-ho.
3: No s'han animat.
2: S'ha de passar el format videopodcast, eh?
0: Un altre dia. Bueno, aviam, me'n deixeu triar un enemic?
2: Endavant.
0: Aviam. A mi m'agrada molt Divinize.

0: Bueno, com totes, fantàstica. A mi m'agrada molt aquesta, eh?
1: Sí, és molt, molt bona.
0: Molt. A més, m'agrada perquè la trobo molt diferent de les altres.
1: Sí, aquesta segurament, aquesta per producció, s'apropa més a una cançó més actual, per dir-ho així. Sí. Però també és una cançó que les diferents generacions l'aprecien igual. És a dir, no és una cançó que s'escapi, no?
0: No, que va, que
1: està
0: va,
1: dins d'aquest ecosistema.
0: Sí, content, sí.
1: Hi ha una altra cançó que també és molt bona. Estaríem aquí sempre fins acabants, a les cançons del disc,
0: clar,
1: eh?
0: Clar.
1: Però una altra cançó és Relíquia, que és molt maca també.

0: Quines cordes, bueno, quins violins, m'encanta.
1: Mira,
0: jo vull buscar la base d'això per animar-me aquí a...
1: Estava escoltant la música i estava pensant en preguntar-te, Pau, a tu què et semblava la part orquestral,
0: molt
1: perquè
0: bé, molt xula,
1: és que ho trobo molt, molt maco. Molt.
2: Xula, molt xula. Pau, tu que tens coneixements i reminiscències
0: Ai.
2: Andaluses, sé que t'agrada també, home.
0: Sí, sí, sí.
2: Vale, perquè una vegada en vam parlar, que vam posar coses i vas dir, home, no em desagrada, i és el mateix que dir que t'agrada. Vale, doncs ara posarem una que toca aquest tema que es diu De madrugar. Aviam què et sembla. La 2.

0: Bueno, ara ens agradaria, Aida, que ens donessis la teva opinió, aviam què et sembla, va.
1: Jo no venia preparada per això, eh?
0: Sí? Bueno.
2: Però és millor, no tens temps de posar-te nerviosa.
3: No, són les embarcades que fem aquí a Nucurina.
1: Sí, sí, ja ho veig.
2: Va d'això, va d'això.
3: Si entres a l'estudi, et toca parlar.
2: Exacte. Va d'això. Sí, és veritat, està bé.
0: Què et sembla? Digue'ns la teva opinió, però real, de veritat.
1: Em sembla magnífic, un disc magnífic, de veritat. M'ha sorprès perquè, com que el disc anterior era una mica bastant diferent,
0: sí,
1: em va sorprendre quan va treure aquest estil de música. Però jo crec que ha estat un encert totalment i es veu molt que ella també ha evolucionat. Perquè per això tenim aquest disc, sí, ha crescut, sí, sí, molt. Llavors, em sembla espectacular.
0: Bueno, ara ja has dit el que és la part que volen els oïdors sentir. Ara, la que jo vull sentir. Què t'ha semblat, el Caco?
1: No, el Caco.
4: Això és traïció.
2: Aquesta és la segona embarcada.
1: Meravellós.
4: Clar que sí.
1: Sí, i tant. Sí,
0: no,
1: sí.
0: No, escolta, no és perquè sigui el meu net, però jo crec que pot, sí, arribar que fins on ell vulgui.
4: De totes maneres, hi ha una cosa que no esteu dient, i és que l'Aida no havia entrat mai en un estudi de ràdio. És la primera vegada. No, pobreta, l'estem espantant. I és la primera vegada que es posa uns cascos a dintre d'un estudi de ràdio i a sobre va i la fem entrar en el programa. O sigui que et demano disculpes per això, sí, perquè no ho comptava.
2: Però és el que deia el Pau, al final entrar a l'estudi, sí, no és com estar d'espectador fora.
4: Sí, sí.
2: Que estàs només veient. Si entres a l'estudi, sí, està preparat perquè passi alguna cosa així.
0: I el, sí, sí, sí, que dèiem tu i jo pujant, això la primera vegada impressiona.
2: Això impressiona.
4: No, però enganxa, sí, enganxa molt. Jo vaig venir un dia per passar una estona i porto no sé quants anys aquí, sí, anar fent,
1: sí,
4: coses.
1: Sí, sí,
4: o sigui,
1: sí,
4: que és el que,
0: bueno,
4: té,
0: Mercè,
4: enganxa.
0: És que tu i jo en portem...
2: Mira, ho parlàvem
0: més,
2: abans.
0: Més de 12,
4: Sí, molts.
0: Sí o no?
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè vam fer 2 anys i mig amb el programa del Capdevila.
4: Sí, tant.
0: Amb
4: i
0: el...
4: tant.
0: Vivències.
3: Vivències, sí, musicals, no?
4: Vam fer vivències primer i vivències musicals després.
0: Vale. És que va passar que va plegar aquell xicot que se li va morir la dona, el, com es deia aquell? El
4: Joaneda.
0: El Joaneda.
3: Ah, sí,
0: i llavors em va dir, escolta, vine, que tu sé que t'agrada la música,
3: Clar, vine.
0: I tal. Bueno, diu, sí, bueno, sí, però sí, primer ho haig d'escoltar, vaig de veure, no m'hi havia presentat mai jo amb això. I em diu, diu, bueno, què has de fer? Tu mateix.
3: Au.
0: Com, sí, que jo mateix?
4: Sí, sí, va ser el tu mateix.
3: Guió lliure, sí, guió lliure.
0: Sí, sí, vale, sí. Doncs hi vaig començar, vaig tenir que embolicar-me, sí, sí, jo mateix.
2: A
0: mi,
2: però, a veure una cosa.
0: I
2: que ho estàs venent com si costés molt convèncer-te per fer coses.
4: No, ho estàs venent
2: com si t'haguessin d'insistir molt, però si tu et diuen, escolta, ens agradaria...
0: No, quan vam parlar amb la Mercè de fer una cosa nova, no ens va costar gens,
4: no, gens,
0: ni a tu ni a mi.
4: No, en 5 minuts ho vam tenir aclarit que sí.
0: Oi que ho vam tenir llestit?
4: Va ser que sí, i tant, i contentíssima, eh?
0: I no n'estem gens arrepentits.
4: Jo encara no.
0: I una altra cosa que vull que li certifiquis amb el Caco, perquè em diu, i no us heu discutit mai, ni heu tingut mai contraste de pareceres, diu, mai.
4: No, oi? Recordo haver discutit mai, no.
0: Mai, perquè sempre dic el que tu vulguis.
4: Exacte, ell fa el que ha de fer, donar-me sempre la raó.
2: Aquí està la clau per no discutir.
4: Ara.
3: Perquè el guió... es troba aquí un minut abans de començar. Perquè si el Bernadit li enviés el guió abans, poder la Mercè faria alguna esmena. No hi ha temps de fer esmenes.
0: Això del guió és claríssim.
4: Avui saps què ha passat? Que quan veníem cap a la ràdio ens hem trobat amb en Pau al carrer. I em diu, de què va el programa? No en tinc ni idea. El que digui el Bernadí, allò farem.
0: Que és mentida, perquè després és el que diu la Mercè. Perquè jo resulta... Ai, d'això perquè ho sàpigues i que consti en acte. Jo portava uns guions que era... una virgueria. Vaig acabar per posar 4 coses perquè ella me'ls canvia tots.
4: No.
0: Saps? Hi havia un moment que deia, ja m'he perdut, no sé quin programa estem fent ara.
2: Aquí és el que porta l'avi el paper, però després el que surt aquí, el paper és...
0: No, res menys.
4: El tema és poder comentar les coses.
2: Llavors, clar.
4: Quan sentim les cançons, a vegades et venen records al cap de coses que has viscut o que t'han explicat. I després n'hem de parlar. Perquè així doncs ho sap més gent, i és xulo. I clar, jo no em tallo, jo ho dic, i llavors què?
0: No cal que m'ho juris,
4: el guió en l'aire.
2: En aquest cas, el que esteu comentant és el mateix que passa, per exemple, jo quan recordo la universitat, quan començàvem a fer coses de ràdio, que és el que diu l'avi, al principi, quan vas allà al micròfon et prepares un text perfectament elaborat, per dir exactament el que posa a la pantalla, a la 5a vegada que entres a l'estudi, primer, que saps que allò no funciona perquè et sembles un robot,
4: sí, clar,
2: i segona, que tu vols dir més coses a vegades de les que posa aquí o canviar alguna paraula perquè et surt més natural, sí, i acaba passant el que passa amb vosaltres.
0: No, i a vegades ho diem, que escolta, improvisar és el que ens va més bé, eh?
4: Bueno, és el que ens agrada.
0: Que sí?
4: És el que ens agrada.
2: Això és un talent, eh?
4: No, perquè ens agrada comentar les coses.
2: Però s'ha de saber fer.
4: Bueno, estem amb gent, gent que ens coneixem i gent que hi tenim confiança, i això és el tot.
0: I ens ajudem uns als altres.
4: Ara, ara. I a sobre el tècnic ens aguanta tot.
0: Exacte.
4: Què més vols?
0: Pau, ens dona temps d'una altra cançó?
3: Sí, sí, sí, segur, segur. Sí?
4: Doncs vinga, va, quina volem sentir?
0: Aviam, va, quina? Tria.
2: Escoltarem La Jugular. Va, l'última cançó.

0: seven heavens? Big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough.
1: Bé, nois, el programa d'avui és espectacular. M'ha agradat moltíssim, moltíssim. Sobretot vull destacar jo que m'impressiona molt la part orquestral d'aquest disc. És una passada i crec que es nota que hi ha molta feina darrere, molta feina i molt ben feta.
2: Sí.
1: I penso que això s'ha de valorar. I com deia abans la Ida, jo penso que del primer disc que jo vaig sentir d'aquesta noia amb el d'ara, no hi ha color.
3: Hi ha molta
1: la millora és important.
3: Hi ha molta diferència.
1: La millora és important. Sí.
3: Bueno, pues jo només haig de dir que m'ha agradat molt poder estar tots aquí i donar-li l'alternativa a l'Aida, que ho ha fet molt bé, i serà un principi de molts programes més. En quant al Caco, no cal dir-li res.
2: Feu-li una foto abans de marxar, feu-li una foto,
1: Li farem una foto perquè quedi constància.
2: Home, se la mereix, se la mereix.
3: Ens la farem tots. Ens dona tantes voltes, el Caco, que, escolta, que no em sap greu dir-ho, n'hem d'aprendre d'ell.
4: Ara parlàveu de que vosaltres vau començar, dels inicis, de com va anar. Tu em dius que si jo no sé què, però jo no hagués començat a fer ràdio si no hagués sabut o si no hagués passat que vosaltres haguéssiu tingut aquesta idea de començar.
3: Sempre hi ha un primer dia.
4: És aquest efecte rebot.
3: Sempre hi ha un primer dia.
4: Vull dir que, algun mèrit t'has d'atribuir, Mercè, algun mèrit t'has d'atribuir en què tot això hagi passat i jo estigui aquí un altre cop, havem passat per mitjans importants.
1: Vull dir que ens hem ensabonat tots, doncs escolta, que ha anat tot
4: Exacte, d'això va.
3: Ens donarem molt bé, molt ben pagats.
1: I tant, que sí.
3: Que recordi els seus inicis, ja està, només això.
1: Doncs jo estic totalment d'acord.
3: I l'Aida també,
1: I tant que
3: sí. Ja veuràs com sí.
4: I recordem, i tant.
1: Doncs, si voleu, ho deixem aquí.
3: Sí.
1: I fins d'aquí 15 dies que tornarem amb un nou programa. Gràcies a tots per ser-hi i fins aviat.
3: Pues, fins d'aquí 15 dies i gràcies per escoltar-nos.
4: Adeu.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: D'11 a 12. Discotour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa 148.
7: Soy yo.
6: Sí, senyors. Perquè comença aquest programa, aquest reportatge, aquest especial Love the 90s que vàrem viure el passat dia 11 d'octubre al Parc del Fòrum de Barcelona. Comencem des de l'escenari pop on teníem aquesta artistassa Marta Sánchez amb el seu Soy Yo.

Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Marta Sánchez deixava pas quan acabava la seva actuació. Aquest grup que esteu sentint ara...

Jonathan Argüelles i Pep Sala, cantant per fi en català. El Love the 90s.

0: I com acostuma a passar després d'aquest gran tamàs de Sau, la màgia de la ràdio els vam poder entrevistar.
1: Doncs estem aquí ni més ni menys que amb Sau. Mare de Déu, Jonathan Arguelles, Pep Sala, què tal? Benvinguts.
2: Hola, què tal?
3: Com estem? Ple.
1: Doncs molt bé, o sigui, ja tocava que es cantés en català el Love the 90s, per fi. Ha sigut a través vostre i esperem que en vinguin més.
2: Sí, sí, sí, sí. Ens sentim una mica com una maduixa o més un plat d'escudella, però sí. És així.
3: Contents d'haver portat la cota catalana, vull dir, encantadíssims, i si la gent s'ha passat bé, doncs millor que millor.
1: Molt bé, porteu l'esperit del Carles a tot arreu, enteneu. Esteu fent una gira impressionant dels 30 anys. Com veieu que la gent canti les vostres cançons? Les tres que heu tocat són dels 90.
2: Bé, home, aviam. Aquestes cançons tenim la sort que han sobreviscut a campanyes de màrqueting, han sobreviscut de modes, i és curiós perquè amb Sau 30, això que hem, aquests concerts que hem fet fins ara, que ara hem acabat, de fet és l'últim concert és avui, diguem-ne, perquè ara comencem una gira que serà, diguem-ne, farem un espectacle sobre la pel·lícula. Es fa una pel·lícula sobre nosaltres i els portarem una pantalla amb imatges de la pel·lícula i comencem la setmana que ve a Valls i estarem al Palau de la Música per Nadal, a Vic, per tot Catalunya. I és collonot que veure sortir a l'escenari i veure com la gent canta aquestes cançons després de tants anys i la recorden, no? A vegades més bé que nosaltres.
1: De fet, ja quan vens aquí, vens al lloc on ets feliç, on la gent doncs, vibra, canta amb les cançons de tots els artistes, incloses les vostres. Tu com has vist que la gent responia, Jonathan, quan ja deies, vinga, va, boi, soroll i tal?
3: Bueno, mira, el secret són les cançons. O sigui, les cançons són el que perduren, la gent les coneix, i amb les cançons de Sau, doncs, bueno, com que la gent connecta amb elles, és fàcil que la gent les canti, i a més, doncs, estan molt predisposats i predisposades i molt contents.
1: Molt bé, i bueno, ara ja per acabar, doncs, si voleu donar una salutació pel programa Discotour amb DJ Charlie, que el teniu aquí davant.
2: Leu, una forta abraçada a tota la gent que us escolta i esperem seguir coincidint i si pot ser Sant Feliu encara millor.
3: Molt bé. I una abraçada molt forta.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs fins aquí l'entrevista amb en Pep Sala i en Jonathan Arguelles. Sau!
0: Mare de Déu, quina entrevista, eh? Entrevista post-concert amb aquest gran grup com és Sau. Des de l'escenari pop, després d'aquesta entrevista, vam començar a córrer perquè l'escenari dance ja havia engegat la intro, ens la vam perdre, però segurament la podrem anar veient a través de les xarxes socials. Però sí que el que no ens vam perdre va ser aquesta artistassa de l'ala baix que es diu Tina Cousins. En aquest cas, després del Mysterious Times, va cantar aquest himne, Praise.

Quin temàs, quin temàs de Tina Cousins, eh? Un veritable himne que va tenir més repercussió als Estats Units que no pas aquí, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Després va ser el torn de Cao Minerva i va cantar, a part de No seas malo, va cantar el tema estrella d'ella i segurament que és el que més coneixeu, Estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti.

I després va ser el gran torn de 24/7. Déu-n'hi-do el grup que cantava aquesta cançó, Slave to the Music i Take Me Away, després del gran medley que va fer Rebeca, que ens va cantar ni més ni menys que No... Ah, perdó, Más que un engaño, Solo amante, Corazón, corazón, que és el tema que hem sentit, i Duro de pelar. I 24/7, Take Me Away i Slave to the Music. Nosaltres posem aquest perquè és el més representatiu que podíem trobar al Locos por el Mix. Vinga, va, som-hi!

I després de 24-7 va ser el torn de Jazz Lewis en el seu gran American Pie. Vinga, va, som-hi, aixequem les mans perquè aquest és un tema molt gran.

I atenció, perquè a l'escenari va pujar, en fi, l'autora d'aquest tema, que a més el productor és Molela. Estem parlant de Gala, una autèntica artistassa. O sigui, no estic desmereixent els altres, ni molt menys, però vam notar una diferència abismal. Mare de Déu, aquesta artistassa de peus a cap va portar la seva banda, va cantar Free From Desire, Coming To My Life, va cantar Let A Boy Cry, va cantar el seu gran tema, el seu nou tema, i també va cantar aquest. Gala, quina artistassa, quina artistassa.

La cosa anava més ràpid. Arquimet amb el seu L'Último de Moicani, L'Últim dels Moicans, L'Último Moicano. Gran, gran tema del gran artista de Torino. Una abraçada, bona nit, Barcelona!

Venga, boys! Que part de la pendant, We Like to Party ens va cantar aquest tema que sentiu ara. És el tema Boom Boom que podíem trobar a l'hora 99. Vinga, va, som-hi!

Després dels Venga Boys va ser el torn del duet danès Safri Duo, que precisament el seu nom ve de les seves inicials, dels cognoms. Una curiositat que ens va explicar Fernandisco. Aquí, des d'aquí, li enviem una forta, forta abraçada. I, realment, com és lògic, doncs, van tocar el tema estrella, que és el seu Play the Life.

ens feien una mini sessió de temes destacats dels 90. Entre d'altres, aquest tema que també va sonar a l'escenari Maquineros 90, com és el de DJ Silvan, Guitar Spell.

Quines sessions, els Jumper Brothers, quines sessions que fan, eh? La propera cita és el 7 de març al Palau Sant Jordi, 7 de març del 2026, ja s'entén, al Discoteca 80s. I allà hi serem també. Com també hi serem el 15 de novembre, recordeu que hi ha el 40è aniversari del Max Mix amb actuacions en directe de Mico Mission, Scotch i els DJs que no podien faltar, Mai Platines i Toni Peret. I ara passem a una de les actuacions estrelles, com sempre, evidentment, que actua aquesta dona, aquesta gran artista, Marian de Cal, que entre altres cançons d'Scanners i tal, hem estat sentint-la amb ella, aquesta veu que ens ha acompanyat sempre durant els anys 90. Ens va fer una gran actuació amb el tema Flying Free a Barcelona, part del fòrum. Super tema per volar lliure, tothom amb les ales ben preparades. Aquestes ales promeses, aquestes ales de Pont Aeri, la gran discoteca de Manresa. Vinga, va, som-hi, Pont Aeri, volum 4.

Després va ser el gran torn de Chimo Bayo. I d'entre els temes més destacats, com a Si me gusta a mi i Bombas, ens va cantar, com no podia ser d'una altra manera, un dels temes també inclosos al Locos por el Mix, la tia Enriqueta. Vinga, va, uno que no para ninguno, que segur que la sabeu.

va actuar l'Aina Martínez, la vocalista de Sensity World, cantant aquest gran guirirop que estava coordinadíssim amb els focs artificials. Quina passada, Love the 90s, Barcelona. L'any que ve ens tornem a veure. Sí, senyors, quin espectacle. Més de 30.000 persones. Us ho dic així de veritat, 30.000 persones vibrant

I amb aquest tema ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Sigueu on sigueu. Salut i ràdio!

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sonar.
1: Escoltes, Icar.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A ICAT, l'estiu sona diferent.